0: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: Solo quería decirte que lo que me pasó contigo...

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdios Castell. Set 3.4 de sa freqüència modulada.
1: Assegut a la fresca.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: Ràdios Castell, 103.4. Tu ràdio.
1: Jo no sé vosaltres, però... per nosaltres avui estar aquí sí que és un paradís.

sa llum dels fars mos il·lumina dins sa fosca de sa nit. Amb el gust de sa marina i s'escaufor que té el teu dit, sa teua aigua cristal·lina i el teu cos despoat. Que tot cert mentre camines quan sa lluna s'amaga a terra dura i llegendària, rodejada de penyals. Sa roca mil·lenària aguanta tots els temporals, asseguts a sa terrassa, mentre va ponent el sol, observant sa gent com pa.

foc sense l'at. En un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però qualcuna està fatal. I supos que és molt probable

tu t'avances meravelles que tinc al meu voltant. El cel tot ple d'estrelles i tu que ets la més brillant. Ets la cosa més polida que jo mai hauré vist.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: for the dogs then.
1: Ràdio Es Castell, fem poble. L'emissora municipal més oriental del país.

103.4 de la freqüència modulada. Ràdios Castell, la teva emissora municipal.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

değil. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

I molt bones tardes, molt bon que vespre, estimats oients, o molt bon dia, perquè són les 12, quasi mitja. D'aquí uns moments seran les 12 i mitja. Estan sintonitzant Ràdio Es Castell 103.4 de sa freqüència modulada emissora municipal. I estem ja en aquest darrer... Estem en aquest tercer dimarts. Dimarts que ve ja estarem en el darrer dimarts del mes. Estem en el tercer dimarts del mes d'agost del 2026, avui dia de 8. Felicitem a totes les Helenes que avui fan festa, avui és Santa Helena de Constantinopla.

seguridad y la atención de los inmigrantes. Ayuso, Díaz Ayuso descarta una residencia oficial a 10 meses de elecciones. Noticias internacionales. Guerra de Oriente Medio. Continúa la tensión. Trump amenaza con bombardear Omán si se interpone en el diálogo entre Irán sobre Hormuz. Cultura y espectáculos. Icari Menorca Live. El artista cántabro Bustamante abre al público insular reivindicando el respeto en las redes sociales y bromeando con un público intergeneracional, completamente rendido a él. Bustamante, Menorca, qué ganas. Festes de Menorca. Dilluns, de les festes de Sant Llorenç de l'Alaior, de la Arada al Trató Modern. Alaior homenatja en Antoni Sintes Mascaró, Antoni de Taverna, per contribuir en el desenvolupament econòmic i social. Corregudes de Sant Llorenç, Víctor Florit i Mar Real, els guanyadors. Alaior celebrar les corregudes de cavalls i d'ases en Escós en l'expectació festiva. Un taller per captar el fons de la mà. Una trentena de persones participen en un taller de fotografia submarina per descobreixer els valors de cala taulera al port de Mol. Deports. Baloncesto. Acadèmia de Gegants. Un verano de prestigio en Tecnicamp. Apartado de opinión. Editorial. La nova finançació autonòmica perjudica massa Balears. I els col·laboradors d'avui, en Juan Luis Hernández, professor, en seva columna, en tu mateix, ens diu la marató d'Amir, i la columna d'en Javier Cànaves, escritor, ens diu Tribuna Cinco Amigos. Cartes de los lectores, cartes d'en Carlos Roger Roca, regidor de l'Ajuntament de Mercadal, ens diu, fa una carta d'agraïment. I també en Carlos Montes Vivancos, el fill del Moro, ens diu, no totes les ferides fueron iguales. La columna d'en Juan José Gomila Félix, Crítiques Libertat, ens diu, Menorca Cosmopolita. I la secció de coses d'en Roca ens diu, Lladres i robatoris, primera part, amb Antoni Tudorí. Guillem López Casasnovas, professor d'Economia de la Universitat, ens diu, la seva columna, qüestions d'economia, la societat civil davant els reptes pendents que té Menorca. Josep Maria Quintana, escritor, en la seva columna, el debat de la llengua, ens diu, el ratllar en pla, com a víssim per protegir o separar. Margarita Caule, sameller, cronista, en la seva xerradeta, ens diu, el oro, el agua es oro. En Graviel Subirats, economista, ens diu, acción o extinció. I en Jesús Méndez Baigués ens diu, avisos para navegantes, la seva columna, Menorca sin miedo al futuro. Ferran Andreu, articulista, la seva columna, fent reviscular les paraules, ens diu, un alegre muchachos. Avui també recordant el que va passar en l'hemeroteca, tal dia com avui, un de 8 d'agost, però de l'any 76, fa 50 anys. El que va passar fa 25 anys, en el 2001, i el que va passar tal dia com avui, pues fa un any, el 2025. Anuncios classificados, programació de la tele que la passant per alt. On anem en l'apartat d'agenda. El sol ha sortit a les 6:56 i se posa a les 20:39. La lluna a les 13:13 i se posarà a les 23:14. Avui, previsió del tiempo, cielo poco nuboso o despejado. Cielo poco nuboso o despejado, temperaturas con pocos cambios. Noches tropicales o torridas, viento entre flojo y moderado del norte a noreste, tendiendo a flojo del sur por la tarde, con brisas costeras. Previsió de temps per aquesta pròxima setmana. Dimecres, dia de 9 d'agost, sol. Dijous, dia 20, dia de Sant Bernat, tenim a la banda de llevant i a la banda de ponent, sol i nivolats. Dijous, dia 21, tenim sol, nivolats i aigua, nuboso i aigua per divendres.
dia 21, i per dissabte sol nivolats i aigua. A partir de divendres ja dona aigua. Farmàcia de Guàrdia, la zona de Mou, Escudero, Roger, José María, camí des Castell, nombre 9, a Ciutadella, Pallacer, Bosch, plaça de la Catedral, nombre 7, zona centro de les Naules del Desvespre, Es Migjorn, Borràs, Pereira, carrer Major, 179. I acabarem amb els sortejos. Cupon de la 11 d'ahir, dilluns, 17 d'agost, número de sèrie el 020, reintegro el 6 i 6, amb el nombre 65.256. Començaven 6 i acabaven 6. Bonoloto d'ahir, amb el nombre 10, 12, 28, 32, 37, 47, número complementari 39, reintegro els 2. Primitiva d'ahir, 2, 4, 9, 28, 46, 48 són els nombres, complementari és 18 i el reintegro és 7, és 0. Joker, combinació de Joker, 707, 732, 6. Euromillones des 14 d'agost del 2026, nombre 5, 29, 39, 48, 49, números estrelles 4 i es 8, i la combinació del millón és FFW60872. Acabava amb el darrer sorteig d'ahir d'Eurodreams amb els nombres 8, 12, 19, 21, 26, 36. Pues enhorabona si algú colca guanyador d'aquests sortejos.

I molt bones tardes, molt bon que vespre, estimats oients i oientes d'aquest 103.4 de sa freqüència modulada emissora municipal. Estan sintonitzant des de fa una bona estona, se suposa, a Ràdio Es Castell. Sa més oriental del país, aquesta emissora, sa més oriental del país i sa única municipal de sa nostra estimada Roqueta, de sa nostra estimada illa de Menorca. Com vostè sap molt bé, sa nostra companyera Nanini Torres, allà d'aquest mes d'agost està disfrutant d'unes vacacions merescudes i, com van comentar, tornarà després de les festes de la Mareu de Gràcia d'Amor, que teòricament dia 8, el dia de la Mareu de Gràcia és en dimarts, teòricament ella tornaria el dimarts 15 després de festes. Nosaltres avui hem començat antes. Hem començat amb aquesta música d'aquesta manera d'en Tomeu Penya, aquest cantautor mallorquí, i hem comentat molt ràpidament el diari Menorca com sol ser tradició i costum a diversos programes d'aquesta casa. I ara ja, quan són la 1:10, comença el programa avui una hora més prest, perquè, bueno, ja saben vostès que al llarg d'estiu pues, tenim aquestes festes, les festes dels nostres pobles, les festes patronals, i venim carregat de coses en els nostres espais. A vegades les hores que tenim se ens queden curtes de programa. Per tant, avui començam antes el programa, però benvinguts, ben arribats des d'aquest dial i també des de Radio Garden i des de la pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Es Castell en aquest programa de Nuestres Bandes, programa que presenta coordina servidor de vostè, Santiago Seguí Torres. Santi Seguí, és el programa de la música bandista Radio Es Castell, és el programa que fomenta aquest gènere de música i també és la gran labor que fan els estudiants de solfeig, les escoles de música, conservatoris, ateneus musicals. Seran la labor que fan les bandes de música de Menorca i de resto de les illes Balears. I des d'aquest programa que cada setmana els convidam a que ens acompanyin a fer un viatge per la nostra geografia espanyola i conèixer de prop les bandes de música, agrupacions musicals i orquestres de tota Espanya. Molt bon profit si estan dinant o ja ho han fet. I arrencam el programa d'aquest tercer dimarts del mes d'agost d'aquest 2026, avui dia 18, dia de Santa Helena de Constantinople. Felicitats a totes les Helenes, que és una de les santes del dia d'avui. Comencem el programa. Benvinguts, ben arribats. El telèfon està intervingut. Fins nou avís. Gràcies. Bueno, començarem amb diverses dedicatòries. Aquest pròxim cap de setmana, com ja vaig comentar, pròxim dissabte 22, diumenge 23, dilluns 24, són les festes de Sant Climent Primero Papa, en el terme d'Amor. Felicitam a tots els santclimenters i santclimenteres que aquest pròxim cap de setmana celebraran les seves festes patronals, les festes de Sant Climent. I per recordar que aquest cap de setmana pròxim són les festes de Sant Climent, anem a sentir dues peces musicals. Començarem escoltant Comodín 2 i seguidament sentirem la peça Castellgis. Música mestra. Va per el poble de Sant Climent.

Bueno, ja han començat aquestes dedicatòries que han dedicat en aquest poble que està en Esterme de Mur, Sant Climent, pues amb aquestes peces musicals. I ara també recordam que diumenge serà dia 23, serà el dissabte de les festes de Ferreries, les festes de Sant Bartomeu. Festes de Ferreries, les festes de Sant Bartomeu Apòstol, que seran diumenge 23, també aquest diumenge pròxim, dilluns 24, dia de Sant Bartomeu, i dimarts que ve, dia 25, darrer dimarts de mes. Les festes de Ferreries, les festes de Sant Bartomeu Apòstol. Saludam aquí, des d'aquí també, a tot el poble de Ferreries per les seves festes. I m'anam amb aquestes dues peces musicals que ens recorden que també Ferreries està començant a calentar motors per als seus dies grans. En tots vostès, aquestes músiques com són la peça de Fabiol, la Cucada i el Jaleo de Sant Bartomeu, que és una versió lenta del Jaleo, d'aquesta jota del Postillón de la Rioja. Anem a sentir aquestes dues peces musicals dedicades a les festes de Sant Bartomeu de Ferreries i en el poble de Ferreries. Un momentet, posarem la música com toca, un momentet, farem un canvi de puesto, se sentirà millor, un momentet, i ho posarem. Bé, que anem a sentir aquestes músiques que ens venen des de Ferreries.

Bueno, bueno, acabant de sentir aquestes dues peces musicals que nos traslladen en aquest poble de Menorca com és Ferreries, que també a partir del 23 d'agost d'aquest 2026 començaran els seus dies grans, les seves festes, ja que dilluns que ve, dilluns de la setmana que ve, serà Sant Bartomeu, apòstol. Avui també, dins aquesta dedicatòria, no se n'han recordat dels amics de Ferreries, ferriorencs i ferriorenques, i santclimenters i santclimenteres, que aquest cap de setmana celebraran les seves festes o no a Sant Climent. Sort i ventura en els caixers i cavallers, tant d'un poble com s'altre, respecte per sa festa i per els qui fan feina perquè nosaltres faguem festa. Respecte per tots. Pues, com hem dit, des d'aquest programa i des d'aquest dial, molt bones festes en el poble de Sant Climent i molt bones festes a Ferreries.

Avui també, dins el programa, entre música i música i comentari, també tindrem diverses connexions telefòniques de temes culturals i temes festius. D'aquí uns moments anarem en les primeres connexions telefòniques. Entrevistes o mini-entrevistes o mini-xerradetes que tindrem per telèfon. Tinguem-te en compte que avui és dimarts, és dia faner, i els nostres col·laboradors, els nostres convidats, no poden fer acte de presència en els estudis de Radio Castell, però sí que ho poden fer per via telefònica. Si no és que estiguin atents en aquests col·laboradors, en aquests convidats de luxe i els seus temes. Pues d'aquí uns moments m'anàvem a la primera connexió.

0: Bueno, com havia comentat, ja tenim a l'altra banda del telèfon on el nostre primer convidat de luxe, avui que vespre, en aquestes hores. Tenim que saludar en Pep Portella Coll, historiador. Molt bon que vespre, Pep, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Què te contes? Com dumes, mes d'agost, com ha passat Sant Llorenç?
1: Sant Llorenç, bueno, com sempre, alegria.
0: Alegria?
1: I bé. I un poquet de calor.
0: Avui m'adona la sensació, Pep, a menys sí, Samó, que ha refrescat un poquet, o no ho sé, no sé si és per l'or.
1: Sí, ha canviat un poquet.
0: Sí? Perquè, bueno, vaig sentir que deien que a partir de la 9 d'agost, a partir de Sant Bernat, que és aquesta setmana, pot haver canvis, no?
1: Sí, diuen que Sant Bernat és el dia més calent de l'any.
0: Sí, però m'adona...

0: Madonna, ai gue, beh, per
1: già, oh, guai, sarai buca lenta, che paura.
0: Clar que sí. Bueno, Beb, grita sempre la teva col·laboració, i més en compte que fa un dia o dos que han passat les festes i, bueno, esteu entre cometes entre ressaca, no?, de festes.
1: Bueno, dones per fet que tinc ressaca, tu.
0: No, ressaca de cansament d'haver fet festa, no és de beure, Beb. Perquè, bueno, vosaltres a lo feu molta festa, ja ho saps, a Menorca, sí, sense tenir res, sí, en no. compte dels altres pobles, són molt festeros.
1: No, el dilluns de festes, que és avui, perquè el dilluns que era ahir encara és festa, és un poble que dorm una mica i que descansa.
0: Claro.
1: I que es comença a recuperar de tot el que representa un Sant Llorenç, que dura molt de dies.
0: I tant. Se va llegar el programa, i tant. Beb, bueno, t'hem de felicitar també, a part de tot el que hem comentat moltes vegades que fas, a part de preparar altres feines, llibres, publicacions, fas publicacions en el diari des de fa molts anys. Bueno, t'hem de felicitar per aquesta reflexió que vas fer ahir, de que estaria molt bé que se pensés, pues, que fas el dia del seu Sant Patró, la festa, no?, com a festa, sí, com fan altres pobles.
1: Sí, bueno, és una idea que fa bastant de temps que tenim dins el cap, que estaria bé que Sant Llorenç el celebréssim dia 10 d'agost, el dia que toca, i que no el passessin en el cap de setmana següent. Això podria tenir un cert sentit quan els pagesos, que eren els que portaven els cavalls, feien feina al camp, i que fer-ho dia senès era una cosa que feia anar malament. La feina al camp i dels cavalls tenia un sentit, una raó de ser fa uns anys, però avui en dia, amb la societat d'avui, set de faró el dia que toca, donaria, jo crec, que més importància a la celebració, i també, tal vegada, no molt, però es notaria una mica menor d'afluència de gent de fora, sobretot el dia 10, que totes les festes pateixen de la mateixa saturació, però ja sabeu que Sant Llorenç sol caure a la setmana que hi ha més gent de Montmenorca.
0: Efectivament.
1: I això és Norca.
0: I després enguany també vau tenir l'eclipse aquest dijous, que tothom xerava de l'eclipse.
1: Mira, per poques hores no va coincidir l'eclipse amb el jaleo.
0: Que, per cert, és curiós. És curiós.
1: Hauria estat interessant.
0: Que sí, tu imagines un jaleo i mentrestant torna fosc, sí. Fa una estona al cel. Beb, estàs content, però, com s'han desenvolupat les festes? Perquè, bueno, el que te vaig comentar ahir, que te vaig enviar un missatge en el teu mòbil per donar-te la felicitació per les reflexions que vas fer, també te vaig dir que estic molt content perquè manteniu la tradició de les carrosses, que, bueno, cada any hi ha aquesta il·lusió, més participants, sempre hi ha imaginació, que cosa que Sant Lluís falla.
1: Bueno, tenim la sort de que és una tradició molt arrelada i que la gent jove se la pren com una festa, com la continuació de la festa del matí, i que l'Ajuntament fa el seu paper, l'organització, a part de la composició de carrosses, que també hi fa molta feina. Jo crec que no és com fa 30 anys, que me'n record que venien tots els autobusos de turistes de Menorca que complien el poble de turistes. Era impressionant. Ara no, ara les carrosses són per la gent d'aquí i per qualcú que mos visita, però ja no té aquell sentit de negoci turístic que tenia fa un temps, sinó que té importància per ell mateix. I demostra també que hi ha molta imaginació i inventiva. Enguany, les carrosses estaven molt ben muntades, i la idea d'estils pictòrics va ser una idea molt, molt, molt ben pensada, i sempre n'hi ha, i mentre hi hagi idees noves de tema de carrosses, vol dir que hi ha interès.
0: Efectivament. Pues enhorabona, Beb. I això que vas comentar també dels cavalls, d'adelantar el jaleo, com ja es va fer el mitjo gran per Sant Cristòfol el mes de a principi d'agost, també la idea és bona. Sé que també d'entrada dos en dos, o millor no sé si aniria contra la tradició, però bueno, sempre han entrat d'un en un, però bueno, vau baratar-ho de sa banda, que sonava i s'aturava, però ara me sembla que ja no s'atura. Vull dir, això són canvis, no?, que es poden fer.
1: Sí, evolucionem. Un poc, sí, de que els cavalls pateixen, pateixen, i més amb el canvi climàtic i l'increment de la calor, de cada any deuen patir més, i a la durada que tenen aquests actes, que tal vegada una bona idea serà que no acabin tan tard els temes equestres, després la gent pot fer el que vulgui.
0: I tant, poden agregar la festa.
1: Que vulgui, claro. Però que els animals puguin descansar,
0: a
1: les hores de més calor.
0: Efectivament.
1: Segur que molts ho agrairien.
0: I tant. Bep, que per cert, va fer una comparació fa molt d'anys amb un programa antic de no sé quin poble, era que era del poble de Ló, que fa molt d'anys, quan hi havia menys cavalls, vaig trobar la documentació de que després del jaleo, la banda de música feia un concert. O sigui, avui seria impensable, no?, després de les hores de sonar jaleo, que te toquin un concert.
1: Ara fa el que es diu la samba, que la gent balla a la plaça, no és un concert, sinó que és un espectacle perquè la gent balli.
0: Claro.
1: I en certa manera, ho és un poc el mateix, no?, els cavalls se'n van i la banda queda a sonar per la gent a la plaça, que allarguen la agulla fins que són les 5 o...
0: I tant. Més. I tant. Bep, has quedat content un poc amb aquest Sant Llorenç del 2026 com a natural de l'O, vull dir que vius allà i vius les festes de fa molt d'anys, has quedat content?
1: Jo som natural de Ciutadella.
0: Ciutadellenc, sí. Però bueno, vius a l'O fa molt d'anys i és com a mitja Llorenç, no?
1: Som rebordonit, a l'O. Vam posar un esqueix, sí. I aquí m'he fet.
0: Sí,
1: les festes són... Cada edat tenim una forma diferent de viure la festa, i cada un, la seva forma de viure-la, intenta aprofitar els moments que li poden servir.
0: Beníssim. Bueno, Bep, i és qui no vol sa cosa, ja entrant dins la setmana de les pròximes festes de Sant Climent en Esterme de Mó i les festes de Sant Bartomeu de Ferreries, que dilluns qui ve ja és Sant Bartomeu, i com van enxerrar la darrera connexió que van tenir tu, pues des del col·lectiu folclòric de Ciutadella esteu d'enhorabona perquè presentareu un nou quadern dedicat a Ferreries amb motiu de les seves festes. Quadern de folclore ple de coneixements que fareu des de Ferreries. Molta feina per preparar aquest quadern en grupo?
1: Bueno, la meva feina ha estat secundària, perquè ha estat només de coordinar, d'animar i de lligar una mica les redaccions de cada persona que hagi intervingut, que són 14 persones d'una mateixa generació, meitat homes, meitat dones, més o manco, que escriuen sobre la seva infantesa i joventut, adolescència, a Ferreries. Ja sabeu que aquesta sèrie de quaderns, que van començar fa 3 anys, ja han tret els de Ciutadella, els de Ló, els de Mó, i ara en guany toca Ferreries, i estem molt contents perquè tenim 14 firmes molt autoritzades, amb molt de coneixement, i que paren i expliquen moltes coses d'aquell temps que ells van ser fiats.
0: Efectivament. Tocareu un poc la nostàlgia, vivències, Bep?
1: Sí, perquè és un poc recuperar la infantesa de cadascun i amb aquestes infanteses entrecreuades el lector se'n pot fer una idea molt, molt clara de com era la vida a Ferreries aquells anys 50, 60, principis dels 70... dona moltes pistes, a part de les fotografies que acompanyen les redaccions, però el mateix redactat, el que s'explica, és una espècie de fotografia, un àlbum fotogràfic de lo que era Ferreries a aquell temps. Pensau que el 1960 Ferreries eren 15 carrers i no arribaven a 2.000 persones. Per tant, que era una societat molt diferent a la que és avui. Encara no havien just començat el turisme, just començaven a arribar els primers treballadors de fora i hi havia un pes cultural i social de l'Església molt més gros que l'actualitat i sobretot un pes de la família i un pes també del camp, que tots els autors d'aquestes narracions destaquen, perquè la majoria d'ells surten del camp, no? De famílies pageses que o bé compartien la vida urbana i la vida rural, o bé en aquells anys ja començaven a entrar a viure en el poble, no? I tot això és un procés que crec que està molt ben explicat de forma plural en aquest llibre.
0: Beníssim. Pep, nosaltres, bueno, gràcies a tu, perquè tu ens dones un poquet aquesta interviu que fem antes, des dia de la presentació, amb el teu consentiment, perquè t'ho van comentar i ens vas dir que sí.
1: Sí, sí,
0: demà dimecres, dia de 9 d'agost, a les 7 del vespre, a la terrassa de l'Auditori de Ferreries, hi haurà la presentació, acte conduït per la Laura Ponsales,
1: i
0: periodista. I bueno, que això és per demà, però bueno, que avui te tenim a tu, que ets el coordinador, i bueno, no pots desvelar res, perquè saps com un, dos, tres, hasta aquí puedo leer. Però, Pep, serà motiu, no, suposa, aquest acte?
1: Sí, bueno, si deia exacte, sí que la puc dir, no? Cada un dels autors farà una lectura breu de 3-4 minuts de lo que ha escrit, un fragment, un tros, i és una forma de presentar el llibre a través d'aquestes lectures i de que tots els autors siguin protagonistes d'aquest acte, no? I també situats a setmana de festes, perquè l'Ajuntament de Ferreries ho va veure bé i
0: claro,
1: va fer lloc per situar-lo dins l'acte de festes i mos ajuda amb
0: claro,
1: l'espai, amb l'equip de veus, amb les cadires, etc., amb tot el que és material, mos ajuda l'Ajuntament. La idea nostra és que sigui també una part d'aquesta festa de Ferreries, de Sant Bartomeu.
0: Beníssim. Pep, ara que no ho sent ningú, que és un tòpic, com definiries tu la gent de Ferreries, que són els protagonistes
1: bueno,
0: d'aquest quadern?
1: Bueno, jo sempre que vaig a Ferreries estic molt, molt satisfet, tenc bones vibracions, la gent saluda molt, és amable i he de dir que la meva família materna, els avis i besavis, eren un poc de Ferreries, eren barranquers del barranc del Gendà.
0: Ah, mira.
1: I tal vegada aquesta arrel de barranquera m'ajuda a sentir-me més a prop de la gent de Ferreries. Però, bueno, i més amb aquesta feina conjunta que hem fet ara, que he pogut conèixer més gent i he pogut comentar qüestions amb ells. I bueno, gent molt, molt pròxima. Jo crec que el tema de ser un sortitant del camp s'assembla molt a Ciutadella, a la gent, perquè és una gent que d'anys 60 molta gent del camp va entrar a poble, va canviar d'ofici i d'aquest procés d'urbanització de tot el que era el nucli antic de Ferreries, i és un mateix origen, no? I crec que la gent d'avui, encara que no hagin viscut mai a un lloc, a un camp, tenen el record de la vida al camp com a molt pròxim. I la vida al camp és també més natural, amb una comunicació diferent. I també una cosa que m'ha sorprès, perquè clar, per fer el llibre he hagut de llegir un parell o tres de vegades totes les narracions,
0: claro,
1: per igualar i per enamorar-les. El gran pes que tenia la Iglesia a Ferreries en aquells anys tenia un pes importantíssim, fins i tot allà qualque autor que recorda que el rector tenia comandada més que es balla, i ho ben crec, perquè devia ser així. I és un poc també quan veig notícies de Ferreries i de la parròquia de Ferreries, veig que encara existeix aquest paper de la parròquia de Ferreries com un element de cohesió social en el poble, això. Que no tots els pobles es donen, no es manté el mateix pet social.
0: Sí.
1: En el cas de Ferreries crec que sí que es manté bastant.
0: Efectivament. Bueno, i com a anècdota de les festes d'enguany, Pep, sabem que el pregoner és en Joan Febrer.
1: El senyor rector.
0: El senyor rector Joan Febrer. Que te sembla?
1: Hombre, és una persona que pot explicar. No ho sabia, no.
0: No ho sabies? No ho sabies?
1: No.
0: Ah, mira,
1: no,
0: pues...
1: no ho he llegit, no.
0: Pues sí, el senyor rector de la parròquia, en Joan Febrer, que també va estar molt de puestos, serà...
1: Té una germana seua, Anna Febrer, que és doctora, és autora d'un dels relats d'aquest llibre que presentarem, una germana d'en Joan. La família Fabré és una família molt arrelada a Ferreries, amb membres de l'actual generació, també dels passats, com en Jaume Fabré, el pare, que van tenir molt de pes en el poble.
0: Pues serà el pregoner d'enguany, Sant Bartomeu. Molt bé.
1: Espero que no m'ho faci un sermó. Que
0: una homilia, una homilia. De totes maneres, Beb, no ets la primera vegada que un rector fa es pregó i ja va passar llum a Sanes amb en Joan Tutzó. Vull dir que sí, tot, no, en Joan Tutzó, que és una persona molt així, molt simpàtic, no? Que me'n record que va tirar una conya i va dir: "En teniu de mal gust agafar un capellà de pregoner i humassant?" És molt animalot, en Joan, eh? En Joan Tutzó és molt animalot. I no, i això, Bep, i pues mira, molt bé. En Sol, demà de la presentació, dia 20, supos que ja estarà, bueno, se podrà trobar el quadern per tota Menorca.
1: I... Sí, 20-21 repartiran a llibreries, primer a Ferreries, perquè dia 20 la gent ja pugui trobar la llibreria, però sí, un poc aquesta és la idea. I també demà en tindrem per la gent que ve a la presentació.
0: Beníssim.
1: Que se'l volen dur.
0: Claro. Aproximadament, Bep, quina tirada haveu fet de quaderns, per dir un nombre, eh? No te vull...
1: 400.
0: 400. Molt bé. Molt bé. Vol fer un agraïment, Bep, per aquest acte, per aquesta feina?
1: Bueno, a tots els que hi han participat, a tots els autors, perquè sé que és molta feina, sobretot si no estàs acostumat a escriure, que... és feina d'escriure, perquè no és només el record, sinó que també és un pot de creació literària i tots hi posen el més possible perquè tingui aquest gust de creació literària i també perquè escriure sobre records propis, que després es llegirà tothom, és un esforç de transparència i d'obrir-te i d'espoar s'ànima davant la gent de cadascú. Clar que tothom conta el que vol contar,
0: Claro. Però
1: hi ha un exercici d'explicar coses que potser no havies contat mai en públic i que trobes tant d'anys després que poden ser d'interès conèixer. Jo crec que això és bastant d'agrair, eh?
0: I tant.
1: En tots ells, sí.
0: I serà una manera de conèixer un poc més en aquella persona, en aquells personatges del poble, i després que el dia demà tot això quedarà, Bep, que és l'important, que tots aquests testimonis quedaran.
1: És un material documental importantíssim. Ara, només per un moment, pensem que tinguéssim avui llibres semblants amb 60 relats de com era la vida a Menorca l'any 1900, que no seria una cosa, un tresor.
0: I tant.
1: Poder tenir aquest material. I doncs aquest material que feim aquests anys serviran en el futur per tenir documentada com era la vida a Menorca als anys 60 o 70 del segle passat.
0: És el mateix. Bé, perquè a vegades ho enxerrà moltes vegades que totes aquestes famílies que encara en tenen la sort de tenir els avis, a vegades diuen: "Ah, és que l'avi sempre me conta batalletes", però bueno, no sé, em sembla que hi ha que escoltar-los en aquesta bona gent gran, a part de que són llibres oberts, perquè no s'entenaran de com era la seva vida, la seva època i aquestes coses, no? I si tens la sort de poder tenir aquesta documentació, és un tesor. Per això està molt bé el que esteu fent.
1: Hem d'estimular la gent gran que conti les seues històries, està clar. que es va per ells i va per nosaltres.
0: Que sí? I després faig la comparació. Faig la comparació del seu temps i el nostre. Encara que hi ha coses que semblen d'aquell temps, a vegades, Bep?
1: Jo a vegades com coses i me sembla que de les deuen pensar: "Fu, que veïnes".
0: Bep, és que a vegades hi ha gent que no es fa sobre mà que quan us enrotllem en coses passades diuen: "Què va venir amb els fenicios?" Pues Bep, no sé, donar-te les gràcies per aquesta estona que nos dediques i supos que després d'aquesta presentació sempre tindràs projectes per fer, perquè bueno, encara ens queda un pot d'estiu i ja anarem cap a la tardor, que no sé si t'aspira o no t'aspira la tardor. T'agrada més l'estiu, fer feina en l'estiu? Bueno, feina no, aquesta labor que estàs fent perquè ja estàs jubilat, però t'agrada més la tardor per fer coses o encara t'agrada aquesta època?
1: Sí, jo m'agrada... Totes les èpoques tenen coses. Coses bones. Ara, quan acabem amb aquesta feina, ja començarem a preparar el darrer tomb de refrenyer.
0: Això mateix.
1: Que traurem per Sant Antoni,
0: sí,
1: que serà ja el nombre 9, i el darrer, que es completarà també una feina bastant llarga.
0: I tant. Però bueno, supos que tothom està encantat de la bona feina que esteu fent des del col·lectiu folclòric des de fa molt d'anys. M'acosta que ja teniu molt de seguidors i que sempre, bueno, hi ha demanda de quaderns.
1: Clar, que sí. Això és el que fa que s'aguanti l'edició dels quaderns. Si no hi hagués lectors, no es podrien treure.
0: No es podien fer. Clar que sí, clar que sí. Pues Beb, no sé, vols fer una convidada a tothom que coneixi aquest nou quadern dedicat a les pobles de Ferreries a motiu de les seves festes?
1: Sí, bueno, jo crec que tota la gent de Ferreries tindrà ganes de llegir-lo. La gent de Ferreries que viu fora de Ferreries ve d'igual. I la gent d'altres pobles de Menorca, ja sé que hi ha gent que fa la col·lecció d'aquests quaderns de quan eren petits i adolescents, però a part d'això també és una forma de descobrir la vida a Menorca en aquell temps.
0: I tant.
1: Clar que sí, que t'hi agradarà.
0: Són temes que enganxen, també. Clar que sí. Pues Pep Portella, coi, historiador, gràcies per aquesta estona que nos has explicat un poc aquest projecte que se presentarà demà. I no sé, si vols acabar amb algú, no sé, convidar qualcú que col·labori més amb el tema de donar a conèixer la cultura, si vols fer una convidada...
1: No, cada podríem aprofitar per fer una crida a la gent del castell que escrigui o que li agradi escriure, que hi pensi, perquè potser és pròxim, no sé si l'any que ve, el 28, si deies fer un llibre sobre el castell quan érem infants i joves.
0: Ah, mira.
1: I, clar, estaria bé que ja que Ràdio Castell s'escolta tant, si pot arribar a la crida a qualcú que et senti amb interès i que es vegi capaç de fer un treball així, de que es posi en contacte amb nosaltres, que l'atendríem tot d'una.
0: Pues Beb, si te sembla bé, t'agat la paraula, tinc que estar un nombre, i si m'ho dones per mi, si qualcuna persona me fa sebre qualque cosa, tu ho faig sebre tu. Per WhatsApp, si te sembla bé, vale?
1: Sí.
0: Beb, beníssim. Pues moltes gràcies.
1: A tu.
0: Que vagi molt bé i molta sort. Adéu i molts anys. Adéu, Beb. Adéu. Ha estat en Beb Portella Coy, historiador, que no s'ha donat aquesta interviu amb antelació. Demà se presenta aquest nou quadern dedicat a el poble de Ferreries, una feina que du per nom Ferreries quan eren infants i joves, com ja van fer altres pobles de Menorca. Demà a les 7 del vespre a la terrassa de l'Auditori de Ferreries hi haurà la presentació del quadern, i ja a partir de dia 20-21 d'agost ja serà a totes les llibreries. Moltes gràcies a en Beb Portella. I ens fa aquesta cridada a la gent del castell que vulguin participar en aquesta confecció també de records de quan eren més joves. La gent del poble, posar-se en contacte amb el col·lectiu folclòric de Ciutadella. Tota la gent del castell que ho vulgui fer, que ho faci sebre, i bueno, amb aquestes narracions que personatges del poble pues, podran participar en aquest pròxim quadern que es farà. Bueno, i anem amb una altra connexió telefònica. Vinga, aquesta l'han dedicada a Ferreries.

0: I amb aquesta música d'aquesta jota del Postillón de la Rioja, coneguda per tots els menorquins com la jota d'Escaleo, ja tenim a l'altra banda del telèfon connexió amb mossèn Jaume d'Anclà Quevedo. Ell és el rector de la parròquia de Sant Lluís, rei de França. Molt bon que vespre, Jaume.
1: Bones tardes, Santi, com estem?
0: Bueno, mira, molt bé, ja han passat Sant Llorenç, ja estem dins... ja estem dins la setmana de les festes de Sant Climent en el terme de Mol, i estem també ja començant prest també, nos atracam a Ferreria, Sant Bartomeu Apòstol. Què te sembla?
1: No, no, això ja s'acaba. No. Ha passat ràpid. L'estiu passa ràpid.
0: Clar que
1: està
0: sí.
1: Està feixut, però ha passat ràpid.
0: Eh que sí? Bueno, dissabte va ser la Mare de l'Assumpció i diuen que hi ha canvis, o si no serà a partir d'ara, serà ja a partir de Sant Bernat, que és dijous, dia 20. No sé, tens ganes o no de que hi canvis un poc?
1: Hombre, un poquet sí, no? Ara... Al final, quan acabes l'hivern, ja que ja tens canvi de que vinguis l'estiu, quan acabes l'estiu tens ganes de que vinguis l'hivern.
0: Clar que sí, clar que sí. Bueno, Jaume, el passat dimarts, dia 11 d'agost, te van tenir també per telèfon per xerrar de les festes de Sant Llorenç, de l'O, com a caixer capellà o capellana. Com han anat les festes de Sant Llorenç en tots els sentits?
1: Molt bé, la veritat és que molt bé, vamos, un èxit. Al final, el balanç general crec que molt positiu per el que he pogut veure, per el que he pogut ratllar en caixers, gent del poble, i jo mateix personalment, la veritat, molt content.
0: Beníssim, beníssim, beníssim. Bueno, i ara tens, entre cometes, unes setmanetes per descansar antes de que arribin les festes de Sant Lluís, rei de França, que com a rector de la parròquia, pues te tocarà sortir també de caixer cap allà.
1: Sí, tenim la festa litúrgica dimarts que ve, la missa a les 8 del capvespre, beneirem la bandera nova que hem fet per la colcada, això dimarts. Aquest dia de Sant Lluís, diguéssim, dia 25.
0: Dimarts qui
1: ve. Però després ja les festes patronals, les festes en cavalls, tot això, seran els cap de setmana, el rei cap de setmana d'agost.
0: Això mateix, això mateix. Bueno, si te sembla bé, Jaume, també te tenim que felicitar com a rector de la parròquia, a part de tot el que fas, que sé que també esteu fent concerts d'orga, que va sortir per IB3 ahir, s'estan fent comentaris sobre redes socials, sobre aquest tema de música i tot això, que està molt bé que se promocioni. També nos van entrenar d'aquest nou patrimoni, que és aquest quadre que es va beneir per part del senyor bisbe, que fa referència a l'adoració de Sant Lluís. Què me pots dir d'aquest quadro?
1: Bé, antes de guerra, inicialment a la parròquia de Sant Lluís, quan es va dissenyar, quan es va un poquet a l'església, es va pensar a retaula perquè albergués un quadro de grans dimensions que representava Sant Lluís rebent de la Mare de Déu les relíquies de la corona d'espines. A la Mare de Déu amb el Bon Jesús, això és un quadro... Bé, era una còpia d'un quadro que encara existeix a França, una còpia bastant bona, el que passa que es va anar deteriorant i van posar un retaule en lloc seu i en guerra el van cremar. Estava ja abandonat per d'altres porxos, bueno, per d'altre cor, i el van cremar en guerra. Després de guerra ja no van posar cap quadro. I la cofradia de la parròquia, farà 2 anys, quan hi havia el senyor Jesús Llompart de rector, van mirar de fer un quadro, que fos, no és una còpia d'aquell, és el mateix tema, diguéssim, no? És Sant Lluís amb la Mare de Déu i el Bon Jesús, corona d'espines, tot això, i el tenim, el van beneir, el tenim a la capella de Sant Josep, i a partir d'aquí també promocionar la devoció a Sant Lluís Rei, i hem fet aquesta bandera per la colcada, i d'aquesta bandera per la colcada unes banderes perquè cada a casa seva, a la finestra, pugui posar aquesta imatge de Sant Lluís, a part de la bandera del poble. I el caixer fadrí, enguany la caixera fadrina durà aquest nou panó, que és, per una banda, dur aquesta imatge de Sant Lluís amb la corona d'espines, per darrere hi ha la inscripció Sant Lluís Rei, i en el pitral durà l'escut del poble de Sant Lluís.
0: Molt guapo, molt guapo. Bueno, Jaume, te tenim que felicitar per aquesta iniciativa que fa molt d'anys que s'està acollint dins aquest forn de llenya, de llenya de guastre, no? Que teniu aquest de rama, no? A poc a poc s'anava fent aquesta feina dins aquest forn i que ha donat fruit. I dite que, bueno, les persones interessades en aquestes banderes, que on poden passar per tenir-les i a quin preu?
1: Pues que frissin, perquè ja se van acabar les primeres 100, ara estem en les segones, la segona tongada, i els atenen per a la parròquia, els atenen a l'estany de Sant Lluís i els atenen a la botiga d'esmolí de l'entrada, diguéssim, del poble, quan vens de Permó, vens de Pardes Castell, allà en esmolí, hi ha una botiga, allà també els atenen. I fan 15 euros.
0: 15 euros.
1: La bandera, en donatiu, sí.
0: Beníssim. Sí. I aquests donatius seran per la parròquia o com està el tema?
1: Sí, això és. A part, hi ha els costos del que costa fer el LED i tot això. Mm-hmm. Hi ha una petita part que és de donatiu.
0: Sí. Beníssim. Jaume, festes de Sant Lluís, rei de França, com a caixer capellà, la capellana de les festes, segurament serà totalment diferent del que va ser les festes de Sant Llorenç de l'O, perquè cada poble és cada poble, però baratarà algú? Per no fer les mateixes preguntes que t'havies fet l'altra vegada?
1: Bueno, al final, barata, quan ets, a més, quan surts com rector d'un puesto que ets, no? Vius en aquell puesto, fas feina amb aquella gent, òbviament se festa barata, perquè la gent barata es vol de barata i, vam, sí que és bé, arribes que hi vius allà, no? Vull dir, no és el mateix, jo. Aló, no vaig ensumar la festa fins el dissabte mateix, quan vaig arribar a Cap Vespre. Sant Lluís ja fa dies que actes i coses i veus les banderes, veus les bombilles i veus tot, no? Vull dir, també el ritme de festa és molt diferent. I l'humor també és molt diferent, vamos.
0: Efectivament.
1: Jo me fa il·lusió, és veritat que me fa il·lusió, perquè al final és això, sortint al poble ja on estàs destinat, és un plus.
0: Beníssim. I Jaume, ja per acabar les darreres preguntes, quins són per tu els moments més especials de les festes de Sant Lluís? Supos que com a rector, pues, les solemnes completes i la missa de caixers, però supos que també, no sé, quan te venen a cercar amb el replec o no sé...
1: Supos ja que moment. Sí, jo en sol demà, si hi ha una festa, t'ho podré dir, perquè ara mateix no ho sé. Al final, la missa, òbviament, i les completes també, però allò, no?, que d'altres cavalls també tens els moments preferits, com per exemple l'Aragó i les passades, o la pujada i la davallada de Sant Pere Nou, etc. Sant Lluís no t'ha de dir quin moment serà, ja ho ratllarem.
0: Beníssim. I el cavall?
1: En un principi el mateix.
0: En Chiquilín.
1: En principi repeteix que en Chiquilín, sí, i aquest estiu... suposo que serà ell, si no hi ha cap contratemps ni hi ha res de nou.
0: Beníssim. Pues, Jaume, no sé, vols convidar tothom a que participin d'aquestes festes de Sant Lluís, rei de França, i no sé, el que vulguis.
1: Això és, no, i sobretot dimarts, a la missa a les 8, des que vespre, dia 25, tindrem amb aquesta benedicció de la bandera i després un petit compartir, menjarem un poquet, i sobretot que puguin passar per Sant Lluís el cap de setmana i puguin celebrar amb nosaltres aquesta festa popular,
0: claro,
1: aquesta festa patronal.
0: Sí, claro que sí. Bueno, també sabem que coincidiguem també amb el principi del mes de setembre, que això ja són figues d'un altre paner, com diuen, trobarem les festes menors de Sant Lluís, que és Sant Lluís 7, que enguany coincidirà amb el diumenge d'Espregó, de les festes de Mau de Gràcia de Mó.
1: Això és.
0: Però, bueno, que enguany sí que teniu Sant Lluïset, enguany.
1: Sí. Enguany toca.
0: Enguany toca, perquè l'any passat vau fer Santa Tecla i enguany feu Sant Lluïset. Molt bé. Doncs pues Jaume Danclà, Quevedo, rector de la parròquia de Sant Lluís de França i caixer capellà, moltíssimes gràcies, sort i ventura, i gràcies sempre per atendre les cridades de les emissores del teu poble.
1: Vinga, amb un orgull molt gros. Ja ratllant.
0: Una abraçada, Jaume. Ja de cara a la tardor ja te tindrem qualque dia en directe, vale?
1: Vinga, ben fet.
0: Una abraçada. Adéu. Gràcies. Bueno, ha estat en Jaume Danclà Quevedo. Es queixer capellà, sa capellana, que després d'haver estat sa capellana, queixer capellà de ses festes, passades festes de Sant Llorenç de l'O, també com a rector de sa paròquia de Sant Lluís, rei de França, serà es queixer capellà de ses festes de Sant Lluís. Avui en Jaume tenia poca estona, perquè té compromisos, però sí que, com sempre, no pot faltar la seva col·laboració en Ràdio Es Castell. Pues moltes gràcies a mossèn Jaume d'Enclà, es queixer capellà de les festes de Sant Lluís, i moltes gràcies a en Bep Cardona. Però ja ho saben, aquestes banderes que se venen a Sant Lluís, a Sestany i altres puestos, que fan referència en aquest quadro que se va beneir, i que es pot veure dins una de les capelles, i també aquesta nova bandera que la caixera fadrina o sobreposada estrenarà per aquestes festes. I que dimarts que ve, dia 25 d'agost, és festa titular de Sant Patró. Continuem amb el programa.

I després d'aquestes primeres connexions telefòniques que no s'han traslladat a Ferreries i a Sant Lluís, que pròximament estaran de festes, que pobles, ja m'ho anem amb el programa d'avui. Com els hi vaig anunciar diumenge passat, avui tenim un altre programa especial, perquè seguim amb aquesta radiomarató de festes. Diumenge passat van xerrar de les festes de Sant Climent, primer o papa, en el terme de Mou, les festes de Sant Climent, i van xerrar de les festes de Sant Bartomeu, apòstol de Ferreries, que seran aquesta pròxima setmana. I van fer un sorteig, on van sortejar objectes que venien de Sant Climent, de Ferreries i de Sant Lluís. És per això que avui imitim aquest programa que està dedicat en el poble de Sant Lluís i que es pròxim cap de setmana, darrer cap de setmana del mes d'agost, dissabte 29, diumenge 30 i dilluns 31 d'agost del 2026, seran les festes de Sant Lluís, rei de França. Què poble? D'origen francès. Avui, amb el programa especial dedicat a les festes de Sant Lluís.

pues anem amb aquesta petita visita, petita excursió que farem des del castell a Sant Lluís. Quan són quasi les 2:15, partim cap a Sant Lluís. Aquesta població que es va fundar a mitjan del segle XVIII durant la dominació francesa. Sant Lluís, poble de Sant Lluís, d'origen francès.

L'any 1773, els francesos van entregar sa illa en els inglesos i Sant Lluís va a passar de dependèixer de sa ciutat de Meaux. El mes d'agost de l'any 1904 se va constituir el primer ajuntament, seguint alcalde el senyor Don Pedro Tudurí. El poble de Sant Lluís és un poble que està molt lligat a sa pagesia i a sa ganaderia. Però també aposta pel turisme com a principal motor. Sant Lluís, que compta amb sa presència de barrancs com els de Rafalet, els de Viniparraig, els de Vinissafua, el Caufà i les seves cales. I disfrutar també d'una gran diversitat geogràfica, platges, cales, cabos i illots, destacant Silla de l'Aire, davant l'urbanització de Punta Prima, on l'any 1860 se va construir el faro. Sant Lluís destaca per el seu interessant patrimoni històric, cultural i etnològic. Fer una volta obligada per el molí de dalt, passar per els carrers d'Adeyemant, visitar la parròquia de Sant Lluís, rei de França, fer una volta per Vinibeca, les platges de Salgar, del Caufà, de Punta Prima, i sobretot Vinibeca com antic poble de pescadors. Disfrutar de les festes de Sant Lluís, rei de França, que seran el darrer cap de setmana del mes d'agost del 2026, dissabte 29, diumenge 30, dilluns 31 d'agost. Sant Lluís, rei de França, rei francès. La seva festa el 25 d'agost, que se commemora el dia de la seva mort per causes naturals.

Sant Lluís, rei de França, considerat com a sant patró dels peluquers i dels pastissers.

Bueno, i ja fa dies que l'excel·lentíssim Ajuntament de Sant Lluís va presentar el seu programa de festes davant els medis de comunicació. Enguany un programa format per 75 activitats.

Enguany, els pregoners de les festes de Sant Lluís serà el mític grup Fraggles Rock. I enguany, al llarg dels dos dies principals de les festes, el dissabte i el diumenge, hi participaran 84 caixers i caixeres, repartit en 72 per dia. Destacant com a principals moments de les festes, les solemnes completes i la missa de caixers. Enguany, el pròxim dilluns, dia 31 d'agost, torna la tradició de la traca final. Llançament de la traca final des de l'aparcament de Binifadet. Feia uns anys que s'havia aturat aquesta tradició de despedir les festes amb el dispar de la traca final. Quan se recupera?

Unes festes importantes, unes festes d'origen religiós, on els protagonistes, sense dubte, Etsa Colcada, Caixers i Cavallers, en la Junta de Caixers. Les solemnes completes, la missa de Caixers com a actes religiosos d'aquesta festa popular i religiosa. Però també tenim diverses associacions i entitats que fan possible aquesta festa. La parròquia de Sant Lluís, rei de França, en la part religiosa, però també tenim col·lectius com el grup local Sabessa Musfot. És un grup emblemàtic que fa festa.

El dissabte de ses festes, Santes d'Escaleo, se retroba tot el grup en el prat de sa parròquia, on conviden a tota sa multitud a una baraneta amb uns grans panets de sobrassada. Tenim un record emotiu cap a sa qui va ser una gran banda de tambons i cornetes, la banda de cornetistes i tamborinets santjoixets, i també nos en recordem d'aquell magnífic grup de majorets que hi va existir.

les festes de Sant Lluís, on també té cabuda la gastronomia i la cuina. Destacam els sopars de vecins que es fan dies santes de les festes, en el carrer Adellamant, en el carrer Sant Antoni, en el carrer de Sauba. Sopars de vecins. Bon ambient, música i germanor. La informació local des de la revista d'informació local Sauba, que coordina el periodista Antoni Seguí Seguí i que cada any, en motiu de les festes, ens presenta l'especial de festes. També no pot faltar, com a part important de les festes, una part molt esperada per als més petits de les cases, com és la presència de gegants, en Lluís i na Maria, aquesta parella que va arribar l'any 1989 a Sant Lluís, des de la fàbrica aragonesa de fiestes. En Lluís i na Maria, que representen aquesta parella de senyors de joc del segle XVIII. Són considerats els reis de sa festa. Acompanyats per na Tecla, aquesta gegantona vestida amb el seu babi i el seu xupete. I acompanyada per sa comparsa de cagrossos o cabeçudos. I tot això acompanyat per sa colla de geganters de Sant Lluís.

Com a curiositat, sabem que gegants del municipi, en Lluís i na Maria, tenen un ball protocolari que solen fer en presència de sa batlessa o de sa regidora de festes. Es ball protocolari, es ball d'honor dels gegants de Sant Lluís, en Lluís i na Maria. Sabem que també aquest ball té una lletra que en el seu dia va fer música d'en Jordi Orell i sa lletra d'en Anna Pons, que es va presentar el passat 2016. La primera part de la cançó consta d'una primera part instrumental i la segona amb lletra. La lletra del ball dels gegants de Sant Lluís diu assines: ballem i piquem de mans, alegria i molta festa. Ballem i piquem de mans, que ja venen els gegants. La festa ha començat i els gegants ja es preparen per ballar a ritme i botar pels carrers i places. En Lluís i na Maria, gegants de Sant Lluís, transmeten molta alegria, tant a grans com a petits. Mireu quina bella imatge! La geganta i el gegant, na Tecla i també els Cagrossos, a compàs davant davant. Quan la música se sent, els fiets van en revolt, fantasia i sentiments que alegren sempre a tothom. I és una pena que no se recuperi una part important de ses festes, que era tota una tradició, a diferència de lo que és Sant Llorenç de l'Or. El poble de l'Or i el poble de Sant Lluís eren els dos únics pobles que mantenien sa programació festiva de desfilada de carrosses. En el cas de l'Or, per ses festes de Sant Llorenç, amb unes carrosses creades des d'una comissió amb un tema diferent cada any. I en el cas de ses carrosses de Sant Lluís, eren unes carrosses més humorístiques. Enguany, per segon any consecutiu, no hi haurà desfilada de carrosses, el fosquet des diumenge, i serà substituït per una desfilada de gegants.

Segons comenten, hi ha un pot de desinterès per part del poble, d'un sector del poble. És una pena. És una pena que se perdi aquesta tradició per segon any consecutiu per un sector de persones que no participen. Esperem que qualque any pugui tornar en el programa de festes aquesta desfilada de carrosses que omplien d'alegria, de color, per unes hores, escós de Sant Lluís.

Bueno, pues és una pena, m'acosta que enguany, començant l'estiu del 2026, el talentíssim Ajuntament de Sant Lluís va fer una convocatòria a tots els participants que volguessin participar, ho van fer amb molt de mesos d'antelació, però, segons hem pogut veure en el programa d'actes, no contempla la desfilada de carrosses per segon any consecutiu i serà substituïda per una desfilada de gegants i d'agrupacions musicals.

I les festes de Sant Lluís com a festes patronals se despedeixen amb els dilluns 31 d'agost, els dilluns de festes, amb el dispar de la potenta traca, però les festes no acaba aquí, a Sant Lluís, ja que coincidint amb el primer cap de setmana de setembre d'aquest 2026, enguany se recupera les festes menors en honor a Sant Lluïset. L'any passat, les festes de Sant Lluïset del 2025 no es van poder celebrar perquè no existia cap cap de setmana lliure. Ja el primer cap de setmana de l'any passat, de setembre, ja eren les festes de la Mare de Gràcia de Mol. Per tant, no es va haver la festa de Sant Lluïset, que no es va poder celebrar, i en substitució a Sant Lluïset es va fer la festa de Santa Tecla. Enguany sí que ja coincidint amb el dissabte dia 5 i diumenge dia 6 de setembre del 2026, les festes menors en honor a Sant Lluïset. Una festa diferent, una festa menor, però molt popular, com el poble, com és Sant Lluïset, on hi falta el ball, el jaleo i els ases. Balls en el pla de sa creu, jaleo, correguda d'ases, música, música popular, com a entreteniments. Així ho podem llegir a una crònica del 2018 on podien llegir lo següent. Sant Lluís viu la seva segona festa en diversió. El poble celebra les festes de Sant Lluïset en qualcades, jaleos de cavalls i ases.

La festa de Sant Lluïset apareix com a segona festa en el poble de Sant Lluís, però també és coneguda com la segona festa. Alguns pobles rep el nom de mitja festa o dilluns de festa.

La festa de Sant Lluixet sol coincidir començant el setembre i moltes vegades sol coincidir amb els primers actes de les festes de la Mare Déu de Gràcia d'Amor o a vegades amb els dies principals, cosa que fa que no es pugui fer. Se substitueixi per la festa popular de Santa Tecla a mitjan setembre, com va passar l'any passat. Sabem que antigament en el poble de Sant Lluís se celebrava dins el mes de setembre al llarg de 3 setmanes seguides unes festes molt entranyables a Sant Lluís. Festes de Sant Lluís, Sant Lluixet, Sant Maurici i Santa Tecla. El poble de Sant Lluís celebraven el 22 de setembre les festes de Sant Maurici de Torret, on hi faltaven balls públics, corregudes de cavalls, focs artificials. La festa de Sant Maurici a Sant Lluís es va deixar de celebrar després de la Guerra Civil Espanyola. I també sabem que a un llogaret de Subestrà se celebrava la festa anual cada estiu. El 23 de setembre arribava la festa de Santa Tecla a Sant Lluís. Santa Tecla, que també és festa major a Tarragona, a Catalunya.

Actualment, el poble de Sant Lluís sol celebrar després de les seves festes les festes de Sant Lluïset, si és possible, si s'obre un cap de setmana antes de les festes de Maldegràcia i de Mou, i si no, solen fer Santa Tecla, ja dins el setembre. En el cas d'enguany, se celebrarà, com he dit, el primer cap de setmana de setembre del 2026, les festes de Sant Lluïset, festes menors de Sant Lluís.

Bueno, com ens ha recordat el nostre col·laborador mossèn en Jaume d'Anclà Quevedo, el rector de la parròquia de Sant Lluís Rei de França i caixer capellà o capellana de les festes de Sant Lluís, el 25 d'agost és la festa de Sant Lluís Rei de França, un sol demà de Sant Bartomeu, que és el 24, en dilluns. Però trobem una altra festa molt important i molt simbòlica a un altre poble de Menorca, que és Ciutadella. Ciutadella de Menorca, a finals d'agost, celebra la festa del martiri de Sant Joan Bautista. Ciutadella de Menorca celebra al llarg d'estiu dues festes relacionades amb la vida de Sant Joan Bautista. El 24 de juny és el dia que se commemora el seu naixement, fill d'en Zacaries i d'en Isabel. Isabel, que era cosina de la Mare de Déu, Maria. I el 29 d'agost se commemora el martiri, la mort de Sant Joan Bautista. A sa banda de Mol es sol fer una missa a l'ermita de Sant Joan dels Vergers i en el cas de Ciutadella se commemora aquesta festivitat del martiri de Sant Joan Bautista a l'ermita de Sant Joan de Missa, amb una missa presidida per el senyor bisbe i on hi falta la música popular.

Cada 29 d'agost se recorda que Sant Joan Bautista va ser encarcelat a una presó per causa d'Herodies. Herodies era la dona del germà d'en Filipos. Herodes, Antipas, el fill del rei Herodes, aquell rei tirano que segons l'Evangeli de Sant Mateu no recorda que a causa de la seva locura, quan se va enterar de que havia nascut el Messies, considerat rei de reis, ell va sentir celos i va sentir perillar la seva cadira. Quan se va enterar de l'aparició d'una estrella i per boca d'uns màgics d'Orient que li havien anunciat el seu naixement. Sí, Herodes el Grande ja perseguia Jesús, però va morir. I el seu fill, el seu únic fill, Herodes Antipas, sí que va aconseguir veure el Messies, seguint ja un home. Així ho podem veure a la seva passió, quan va ser duit davant les autoritats de l'època. En aquest cas, en aquest episodi, que se commemora cada 29 d'agost, se recorda que una dona va fer canviar d'idea en el monarca, ja que Herodes Antipas li tenia molta estimació a en Joan Bautista, a Sant Joan Bautista, però una dona que no el podia veure, que era Herodies, li va demanar que li dugués davant la seva presència el cap del Bautista amb una bandeja d'or o de plata. I ho va fer. El rei ho va fer. Va fer decapitar en aquesta persona que, entre cometes, ell admirava. La festa o la commemoració del martiri de Sant Joan Bautista és una celebració molt antiga, celebrada a Ciutadella, tal com ho podem llegir en aquesta crònica de l'any 1920 del nostre bon amic i col·laborador Marco Seguí, on podem llegir lo següent. Fiesta de la Iglesia de San Juan. El Iris informa que la iglesia o ermita de San Juan Bautista se celebrará el 29 de agosto la festividad de la degollación del precursor Juan el Bautista. Por tal motivo, se dirá a las 8:30 una misa rezada y a las 9:30 empezará el oficio solemne, donde habrá sermón. Y el que visite dicha ermita o santuario puede ganar indulgencia plenaria con las condiciones ordinarias.

Pues sí, el 29 d'agost se commemora el martiri de Sant Joan Bautista, que va ser decapitat. Una celebració popular que se commemora cada final d'agost a Ciutadella, en el santuari de Sant Joan de Missa.

I com és qui no vol, començarem al setembre, després de que hagi arribat el 31 d'agost, que seran dilluns. Començarem el dimarts, dia 1, al setembre. El mes nombre 9 del 2026. Arribaran les darreres setmanes d'estiu. I entorn el 23 de setembre començarà la tardor, l'otoño. L'època de les caigudes de les fulles dels arbres.

Un mes de setembre que no es durà la recuïda de rem, encara que amb el temps i la calor s'adalanta aquesta feina. Però sempre han dit que el setembre és el mes de la verema. El mes de setembre, que també serà un mes de moltes festivitats relacionades amb la Mare de Déu, ja que el dia 8 de setembre és coneguda a terres catalanes o valencianes o a molts de llocs de la nostra estimada península la trobada o la festivitat de les Mare de Déus trobades. I molt de pobles celebraran entorn el 8 de setembre festes dedicades a diverses advocacions de Maria. Recordem que el 8 de setembre és el dia que se commemora el naixement de Maria, la Natividad de Maria, filla de Sant Joaquim i Santa Anna.

El mes de setembre és el mes nombre 9 en el nostre calendari gregorià, però era en el calendari de romans el mes nombre 7, ja que el nom del mes setembre ve de la paraula llatina septem, que vol dir siete. Per als romans, el setembre era el mes nombre 7. Se suposa que ja dins el mes de setembre hi haurà canvis, com diuen aquestes dites o refranys del nostre col·laborador en Joan Barceló, com aquell que diu: aire setembrí, fresca la tarda i fresca el matí. Un mes de setembre on tindrem molt de dies assenyalats en què no siguin festes, o sí. El dia 8 de setembre se commemora el naixement de la Mare de Déu, Maria, la seva nativitat. Però els 6, 7, 8 i 9 de setembre seran les festes de la Mare Déu de Gràcia de la ciutat de Meaux. El cap de setmana del 12 i 13 de setembre, les festes de Sant Nicolau, el sant patró de la muntanya del Toro. Festes dissabte a Mercadal i en sol demà al Toro. Com diu aquella dita, Sant Nicolau tancarà un any més les festes d'estiu en clau. I a mitjà mes de setembre arribaran les festes de la urbanització de Calamporter, urbanització de l'O. I també les festes d'Escaixer Saló, com a final de festa.

El 25 de setembre serà la festa de la Mercè a Barcelona. I el 29 de setembre arribarà la festa dels tres arcàngels, Sant Miquel, Sant Rafael i Sant Gabriel. Un 29 de setembre que ens recorda un nou temps de joguer, que aniria de la festa de Sant Miquel a Nadal.

El mes de setembre és un mes de molta feina per la gent del camp, per als nostres pagesos. És el mes de la recollida de rem, la verema o la vendímia en castellà. També serà el mes que se començarà a atar la rama, a cuir meles i garrobes. I sobretot per disfrutar d'una cosa molt bona de la gastronomia, com és l'arròs de la terra. El mes de setembre, que és el mes de rem, de ses figues, des melós i ses garrobes.

Però també hi ha un dia assenyalat i considerat com un dia molt trist dins el mes de setembre. Dia 4 de setembre de l'any 1535, la ciutat de Mo va rebre un assalt turc, un assalto turco. La ciutat de Mo, al igual que Ciutadella, va sofrir l'atac del pirata Barba Roja.

aquest dia, el 4 de setembre, encara que no sigui oficial per part de les autoritats locals, sí que se recorda amb una missa solemne a la parròquia de Santa Maria aquest fet històric.

i ho deixem aquí, estimats oients, amb aquests primers dies assenyalats des mes de setembre del 2026, amb aquests comentaris que han fet sobre la festa menor de Sant Lluïset, que trobarem el primer cap de setmana de setembre, i les festes de Sant Lluís, rei de França. M'on anem amb unes músiques que no recorden que s'atraquen les festes a final de mes de Sant Lluís, rei de França.

Bueno, aquestes músiques i moltes més que anarem posant amb aquest programa especial dedicat pues, en aquestes festes de Sant Lluís, que seran ses darreres, Sant Lluís, rei de França, ses darreres des mes d'agost d'aquest 2026, encara que avui estem a dia de 8, encara ens queden aquesta setmana i tota la setmana que ve, i acabes més es dilluns 31 d'agost. I ja també xerran dels dies assenyalats d'aquest mes de setembre, que molt prest començarà. A les 5 des que vespre tindrem la darrera connexió telefònica, si tot va bé.

Bueno, i també comença a ser compte enrere per aquestes festes que s'ha ajudat de molt, commemorarà el 6, 7, 8 i 9 de setembre del 2026, les festes de la Mare de Gràcia de Mo. A motiu d'aquestes festes s'ha obert una exposició en el primer pis del claustre del Carme de Mo, una exposició de tots els cartells anunciadors de les festes patronals de la ciutat de Mo, de diverses èpoques. Aquesta exposició se pot veure ja fins al pròxim dissabte 5 de setembre del 2026. Exposició de cartells de les festes de la Mare de Gràcia de Mo, en el primer pis del claustre del Carme de Mo, fins dia 5 de setembre.

totes aquestes músiques que sonaran a continuació per vostè, per tu, que no s'ha sintonitzat un dimarts més en aquest programa de Nostres Bandes. Avui, amb aquest extraordinari programa especial dedicat a les pròximes festes de Sant Lluís, rei de França. Acabant d'aquesta manera aquesta primera part d'aquesta radiomarató de les nostres festes patronals i populars d'aquest estiu 2026. Primera part que va començar el passat mes de juny, en les passades festes de Sant Joan Bautista a Ciutadella de Menorca, i que va continuar amb el mes de juliol i el mes d'agost. I ara, a setembre, anarem en la segona i darrera part d'aquesta ràdio marató de les nostres festes. Va per tots vosaltres, tant els que escoltau la programació de tota la setmana amb aquest dial 103.4 de la FM, des de Radio Garden o des de la pàgina web de l'Excel·lentíssim Ajuntament del Castell. Va per vosaltres. I els que ens han seguit en la nostra programació és dimarts com avui o és diumenge amb els nostres respectius programes.

0: Bueno, i quan són les 4 menys 10, ja tenim el telèfon obert avui per si qualcú no es vol saludar. Recordem que a les 5 aproximadament tindrem la darrera connexió telefònica d'avui i ja està sonant el telèfon. Bon que vespre!
1: Bon
0: que vespre, Juana!
1: Xau molt, tot el que dius.
0: Moltes gràcies, Juana. Sí, m'agrada. Bueno, mira, avui han pogut xerrar amb el caixer capellà de, bueno, que ja van xerrar l'altra setmana perquè va sortir a l'O, però és el rector de la iglesia
1: en
0: Jaume, que és el rector.
1: Sí,
0: sí. I no s'ha contat tot això, de que enguany hi haurà bandera nova i... I no. I, bueno, i després també ens han comentat aquest llibre que es farà dels anys 60-70 de Gent de l'O. Mira, me sembla que se li ha atat. A Juana Plaça se li ha atat el telèfon. No sé si és que no deu tenir cobertura. Abans, si ara hi ha sort. Bon que vespre.
1: Bon que vespre, ja ho he sentit.
0: Que se li ha atat.
1: Sí, sí, es veu que
0: s'ha quedat. Ah, vale. Pues sí, en Bep Portella, que és el coordinador d'aquesta col·lecció de llibres, que ja va fer diversos llibres sobre gent d'amor i tot això, i ara farà ferreries. Sí. Uh-huh. Bueno, i donant testimoni dels anys 60, 70, i ara me sembla que per el 2028 em vol fer un sobre el castell, i m'ha dit que si qualcú té ganes d'explicar les seves vivències, pues que se posin en contacte amb ells perquè sortiran escrites. Això serà com un llibre de memòries. Agafen gent popular de cada poble i surten. Molt bé, Juana. Bueno, pues així content que xali i li posem una cançó, bueno, una música, vale? Bueno, Juana Plaça, que es veu que té problemes amb el telèfon, però bueno, Juana, no passi pena, li posam un tema, vale? Gràcies per cridar, li posam un tema. A veure si hi ha sort. Bon que vespre.
2: Bon que vespre, Sant.
0: Hola, Marga. Mira que passava pena per anar a Juana Plaça, que sabeu que el telèfon no s'ha salitat.
2: Ho he sentit, Santi, ho he sentit. També t'he dit que m'ha agradat molt el llibre aquest i de l'altre que heu explicat, que llamo de l'O, també m'ha encantat el que tot ho he sentit, Santi.
0: Sí, bueno, de l'O no, de so, és Sant Jaume del Castell, en Jaume d'Enclar, bueno, és que aixec cap allà, que va sortir a l'O, i, però aquest l'O és del Castell, és de la família...
2: No, és la connexió al Castell, que no m'explic bé, jo ara.
0: Ah, vale, com dius? Digues.
2: De l'O, és el senyor de l'O, no ho he dit bé, o no?
0: Sí, en Bep Portella viu a l'O, en Bep Portella, que xeraven del llibre, i en Jaume, supos que el devien tenir a Sant Lluís, supos que han xerat de ses capellana.
2: M'ha agradat molt. I la bandera la vaig veure dissabte. A Sant Lluís,
0: sí. A Sant Lluís, sí, que diuen que és una rèplica del quadre que es va regalar a la parròquia.
2: Sí, ho vaig sentir, m'ha agradat molt el jove aquest del castell que ha contat les coses, m'ha agradat molt.
0: Molt bé, molt bé.
2: Espectacular, carinyo.
0: Bueno, pues moltes gràcies. Pues ja avui haurem deixat aclarir lo de Sant Lluís i ja tindrem el mes d'agost aclarit. I així no és de Sant Lluís, no se m'enfaden en jo. Havrem tocat tots els pobles que celebren les seves festes en agost, el mes d'agost, sí. I haurem acabat en Sant Lluís. Aquesta setmana Sant Climent, Ferreries, sí. I final de mes Sant Lluís.
2: A Sant Lluís m'agrada molt dinar amb una amiga sempre, que m'ho invita.
0: Sí, el que no m'ha agradat és que... A veure si s'anima la gent de Sant Lluís, que clar, que és que feien les carrosses. És una pena, ja fa 2 anys que no està la gent per la labor. No ho sé.
2: Ai, me sap greu, Santi, tot cara.
0: Sí. Ah, no ho sé, bueno, bé, però a veure, Marga, jo no sóc ningú per dir-ho, però bueno, jo sé que l'han passat el 2025, quan se va fer la convocatòria per obrir el plaça per apuntar-se, era molt damunt de les festes, però enguany van començar, no sé si era per juny, o sigui, si era per juny hi havia molt de mesos per endavant, però segons me va comentar la Valdesa per WhatsApp, que sabeu que no hi ha interès, és una pena, però que, bueno, home, jo sé que hi ha feina perquè una carrossa no se fa en un dia, però bueno, no ho sé.
2: Il·lusió, perquè fas res de cabespre, xales amunt, xales amunt, no vull dir res.
0: No, bé, clar, no, bé, jo com que sí que ho he fet una vegada, allò de les carrosses, però era un cotxe que nos va deixar l'Ajuntament del Castell, i nosaltres vam posar la gasolina, van cercar un xofer i una feinada, però bueno, ho passes bé, perquè jo què sé, fas un tema, tens que fer el traje, tens que fer el muntatge, i fas una estona de festa, perquè clar, era el carnaval, no eren les festes, no eren les festes, saps?
2: I pel rei, pel rei ho ha fet, pel rei.
0: I pel rei, també, tu saps que les carrosses dels reis també duen molta feina, perquè això no se fa en un dia, ja que començar mesos antes, a Montaró...
2: Tot dona feina, és agradable, és guapo.
0: I després es poden saber quin és el que va passar en guany, que montes una escarrossa i després que te faci una mala nit de reis amb aigua, com va passar en guany, i els reis no surten en carrosses, mesquins.
2: Quin fred, quin mal temps.
0: Sí, en guany va passar, en guany va passar, dia 5 de gener, els reis van tenir que anar sense carrosses.
2: Amb molt de... Amb... Van anar a les fonts, aquí, en què van sortir, van anar a llegir a l'iglesi, que feia un fred, que feia... Sí.
0: Per això.
2: No podem fer res.
0: Allà que veure, Marga? Aquella nit fotia un fred que pelava i ara fot una calor que ens morim.
2: I per Pasco també vaig tenir molta fresca,
0: Sí, per això t'ho dic, que passam d'un de sou a un altre, d'un extrem a l'altre, Marga?
2: De fet, ho dic bé, la vaig veure per un carrer de Pres Negres, per allà no tinc carrer de Parmó, i feia un fred.
0: Sí, bueno, ara, Marga, no vull dir res, perquè jo no som un entès del temps, però segons el diari d'avui, posa que a partir de dijous dona aigua.
2: Mira que bé, per anar als carrers.
0: Dijous és Sant Bernat, que ho van comentar. Dijous és dia 20 és Sant Bernat. Dia 20 de juliol va ser Santa Margarita, dia 20 d'agost Sant Bernat. I diuen que Sant Bernat el paga. Santa Marga l'encén, sa calor.
2: L'any passat vam fer un dinar que una amiga meva sol de l'est i va fer una aigada que tot van tenir que dir, però una aigada que no s'hi tenen record.
0: Sí, és que a partir de la 9 d'agost per avall ja comença a fer canvis, perquè jo me'n recordo que hi ha hagut anys que ha plogut per les festes de Sant Bartomeu, ha plogut per Sant Lluís, ha plogut
2: per... I per Montamor, també, que m'he banyat molt.
0: I per Nou de Gràcia, per això, per bona mira. Diuen que hi ha canvis, ara veurem, perquè bueno, també diuen que va ploure no sé quin dia i no va fer res.
2: No, mira, fai el que vulgui, Santi, és bé.
0: Home, però jo ja m'agradaria que refresqués un poc, eh?
2: Jo tenc unes calors que no veus tu.
0: És que és un forn.
2: Va calor, com enguany. Van
0: començar molt prest, van començar molt prest. Tens calor, era el mes de maig i ja fotia una calorada, el mes de maig.
2: És un pot de tramuntana, te li diria un poc, és que cada dia el dona, eh?
0: Sí. Bueno, nosaltres quan venien cap aquí, que eren a la passa de l'esplanada, a fer, ha començat a sortir un pot d'aire, però ja pots dir que fa calor, eh?
2: Sí, bastant. A 32 graus,
0: més,
2: 34.
0: Sí, ja ho veurem. Mira, jo que meva tenc un frare d'aquest que marques temps, sí. I avui quan me l'he mirat només hi havia esgarrot, sabeu que s'havia anat a fer una cervesa. Hi havia esgarrot, però en un minuto.
2: Mira que guapo, frare, sí, que s'ha de fer una cervesa.
0: Esgarrot marcava sot sol.
2: No,
0: Tant, sí, home, és frare aquell que està assegut tot el dia marcant amb el garrot, qualque estona. Sí.
2: Vale, Santi,
0: vinga, Marga, una abraçada. Gràcies per s'escolta.
2: Gràcies, no, gràcies a tu que teu audiència i per tu, sobretot, per venir amb aquesta calor prenda.
0: Molta gràcies. Bé, aquí estem bé, no passis pena, aquí estem bé.
2: Gràcies.
0: Una abraçada. Adéu, gràcies. Adéu. Gràcies. Estan na Marga Lombarte i na Juana Plaça, que m'esquina, pues, no s'ha cridat dues vegades, però s'editava la connexió. En la segona vegada ja n'hi ha prou, no volem que bueno, tingui aquests problemes, coses que passen amb el telèfon, però bueno, sí que l'han pogut sentir, tant a na Juana com a na Marga Lombarte, i són les 4.

0: Bueno, i anem amb la tercera cridada. Molt bon que vespre.
1: Soc jo, Santi.
0: Hola, Juana. És que passava amb pena, perquè la segona vegada també...
1: És que de cobertura, he tingut que sortir al carrer.
0: Ah, bueno, però està a sombra, no, Marga? Juana està...
1: Home, avui fa un pot d'aire encara, eh?
0: És el que li deien a Marga, que a trossos, sembla que fa un pot d'aire. Bueno, mira, si encara...
1: Aquí ara hi ha una aireta més bona fora que res.
0: Això és perquè està de vora la mà, eh? Aquí és castell, com que estem rodejats de la mà, perquè és un antic poble de pescadors, doncs mira, no us pega aire, però...
1: És que jo entenc, perquè davant de té cada cop que és molt
0: hospital. Ah, doncs és una privilegiada.
1: Ja li diuen, és que de bon aire, ja li diuen.
0: Això mateix. Molt bé, Juana.
1: Estic un bon cabès, Santi.
0: Pues moltes gràcies, aquestes músiques per vostè. I gràcies per cridar sempre. Una abraçada. Adéu, adéu, adéu, adéu. Bona setmana. Està na Juana, na Juana Plaça, que no s'ha tornat a cridar ja per la tercera vegada, però és que la primera vegada i la segona la perdien o s'atava i no era possible poder xerrar, pues, com no agrada xerrar amb ella. Però bueno... A vegades hi ha puestos que no hi ha cobertura. No es va passar diumenge passat amb el nostre convidat, que finalment va cridar ell en directe. Bueno, doncs seguim amb el telèfon obert. A les 5, si tot va bé, tindran la darrera connexió telefònica d'avui i anem amb una altra cridada. Bon que vespre! Hola! Hola, bon que vespre! Bueno, aquesta persona no ho sent. Si ho vol tornar a repetir, vol tornar a telefonar, pues el telèfon està a la seva disposició. 971-36-85-63, una renous, però no se sentia cap veu. Si ho vol tornar a provar, aquesta persona ho pot fer. Gràcies. Aquestes músiques per a Juana Plaça, per a Marga Lombardi, per tu, per vostè... I aquest oient, oienta que ha cridat, perquè no sabem si era oient, oienta, si vol tornar a provar, ho pot fer. Gràcies.

El telèfono és el 971-36-85-63. Avui, en aquest programa d'avui, un programa extraordinari dedicat al programa en el poble de Sant Lluís, aquest poble d'origen francès, que el darrer cap de setmana del mes d'agost celebrarà les seves festes en honor a Sant Lluís, rei de França. I hem de recordar que diumenge passat van fer un sorteig on van sortejar objectes que venien de Sant Climent, de Ferreries i de Sant Lluís amb motiu de les seves festes, però el programa no s'havia fet, s'ha fet avui, dedicat a Sant Lluís, les festes de Sant Lluís. La nostra guanyadora va ser Nenini Mercadal d'Amor, la qual la saludam.

Bueno, ja estem entrant a la segona i darrera part del nostre programa d'avui de Nuestres Bandes, amb aquesta gran selecció de músiques festives i alegres que hem volgut dedicar a aquestes dues oyentes fidels que ens han cridat, a Juana Plaça, a Marga Lombarte, però també per tots els qui escoltau en que no crideu, que no només escoltau aquest espai els dimarts de Nuestres Bandes, sinó la programació durant tota la setmana, ja sigui des de 63.4 de la freqüència modulada, ja sigui des de la pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament del Castell o ja sigui des de Radio Garden. Sigui com sigui, gràcies per la vostra escolta i el vostre suport. I com he dit, entrant ja dins la segona i darrera part del nostre programa d'avui. Avui, amb un programa, ja que estem en aquest tercer dimarts del mes d'agost del 2026, avui, dia 18, dia de Santa Helena de Constantinople, com he dit, moltes felicitats a totes les helenes que fan festa avui, pues s'han dedicat el programa pues en aquesta festa, en aquestes festes, festes patronals en honor a Sant Lluís, rei de França, que tindrà lloc el darrer cap de setmana del mes d'agost, en aquest poble d'origen francès, aquest poble de Menorca, aquest Sant Lluís. Felicitant a tota la nostra audiència de Sant Lluís, en els lluïssers, a les lluïsseres, o en els Sant Lluïssers o les Sant Lluïsseres, per aquestes festes. També recordant que començarem molt prest el mes de setembre del 2026 i que el primer cap de setmana trobaran les festes menors de Sant Lluís, Sant Lluïsset. També amb aquestes connexions telefòniques han tingut en Bep Portella Coll, historiador, que no s'ha explicat aquesta nova publicació que se presenta demà a Ferreries dins els marcs de les festes de Sant Bartomeu Apòstol, amb el suport de l'excel·lentíssim Ajuntament de Ferreries, que és un quadern dedicat a el poble, en el qual pues, surten diverses persones vinculades a el poble i recorden records dels anys 50, 60, 70, personatges del poble, com ja van fer amb altres pobles. I també hem tingut en mossèn Jaume d'Anclà Quevedo, rector de la parròquia de Sant Lluís Rei de França, que aixeca capellà o capellana de les festes de Sant Lluís, que també va ser el nostre convidat fa unes setmanes, xerrant de les passades festes de Sant Llorenç de l'Or. Us ha xerrat de les banderes de la parròquia, en la imatge de Sant, d'aquesta nova bandera que durà la caixera fadrina o sobreposada. I us ha dit que aquestes reproduccions d'aquestes banderes estan a la disposició de tothom que vulgui, però que en queden molt poques, ja és una segona tirada, a preu de 15 euros. Benefici de la parròquia. Aquestes banderes que durant les festes, com és tradicional, en molt de pobles, estaran penjades a les balconades, a les façanes, com han fet altres pobles durant les seves festes. Bueno, i ara a les 5, a les 17 hores, si tot va bé, tindrem la darrera connexió telefònica que tindrà que veure també amb el poble de Sant Lluís, que avui és el nostre protagonista, igual que les festes del seu sant patró, Sant Lluís, rei de França. A les 5 des que vespre tenim una darrera connexió telefònica. Aquesta música d'Escaleo, aquesta jota del Postillón de la Rioja, aquesta treta de la sarsuela, jota estudiantina del Postillón de la Rioja, la música que acompanya Escaleo, cavalls, cavallers, caixers, una exhibició equestre

0: esperant que siguin les 5, hora que farem la darrera connexió d'avui. Per tant, a partir de les 5 ja tindrem el telèfon intervingut. Ja vostès no podran intervenir perquè estarà la línia ocupada amb aquesta darrera connexió. Aquesta música sonarà aquest pròxim cap de setmana en el terme de Sant Climent a motiu de les seves festes, i també a partir de diumenge i dilluns sonarà a Ferreries en les festes de Sant Bartomeu Apòstol. Sona el telèfon. Molt bon que vespre.
1: Molt bon que vespre, Santi.
0: Hola, bon que vespre, nanis, com va?
1: Va bé, va bé. No t'he pogut sintonitzar tot a ser, m'ha sabut molt de greu.
0: No passis pena.
1: Vas per feina, estàs pendent d'una nova entrevista, que l'escoltaré si puc, però tinc cosa per tu, m'ho veig després.
0: Vale, molt bé.
1: Vale?
0: Moltes gràcies.
1: Endavant amb aquest programa, que l'he sentit molt poc, molt poc, perquè, bueno, interpreten la meva feina, avui era de bòlit.
0: A dia faner, avui.
1: Però, bueno, Santi, el poc que he sentit m'ha agradat molt, i d'aquí una estona, si te sembla bé, mos veig.
0: Beníssim, nanis. Moltes gràcies. Gràcies per s'escolta. Adéu.
1: Endavant, viva les totes les entrevistes i tot el que feis. Endavant.
0: Adéu, gràcies. Adéu, fins aquí una estona. Adéu, adéu, adéu, adéu. Estan tant nanis, Basides Poble, que també amb un dia faner com avui ha pogut sintonitzar el programa i ha pogut sentir el que ha pogut. Seguim amb aquesta música d'Escaleo, o millor dit, aquesta sarsuela d'aquesta jota estudiantina, Postillón de la Rioja, que en el seu dia va composar dins aquesta sarsuela en Cristóbal Udrit, i que fa molt d'anys, moltíssims anys, aquesta banda sonora de la música de les nostres festes, acompanyant Escaleo.

Bueno, i sobre el tema del jaleo, pues, bueno, supos que l'expressió el jaleo va començar, pues, perquè, bueno, segons conta la història, la primera vegada que una banda sonava so a Ciutadella, amb motiu de les festes de Sant Joan Bautista, pues, bueno, van tocar un repertori de músiques, sabeu que van tocar aquesta peça, i els cavalls van començar, pues, a fer un show. Començar a botar i a borinar i, bueno, i supos que la gent del poble, els ciutadans, havien fer arronsa i a baixa ole ole, i va quedar com es jaleo. Puta-li, ara i a baixa ole, vamonos, a xume, a xume.

gràcies en aquestes cridades. Com he dit, d'aquí una estona ja tindrem el telèfon intervingut per tenir aquesta darrera connexió, la tercera i darrera connexió del programa d'avui, que entri hem tingut avui. Temes que han girat entorn amb el poble de Ferreries, amb motiu de les pròximes festes de Sant Bartomeu Apòstol, i també entrevistes relacionades amb les pròximes festes que trobarem el darrer cap de setmana del mes a Sant Lluís. Gràcies a les cridades d'Anna Juana Plaça, d'Anna Marga Lombarte i d'en Nanis Fortuin. Ja anem ja amb aquestes músiques, perquè es pot ser un tema que tocarem amb aquesta convidada per telèfono. Serà les festes de Sant Lluís, que és el tema que avui han tocat en aquest programa d'avui. Programa extraordinari, perquè és dimarts, dia laboral. Aquest dimarts de 8 d'agost del 2026, superat ja aquest 15 d'agost, que va ser festa, és un festiu que van tenir en que s'hagués dissabte dins el mes d'agost. Ja entrant de ple dins la setmana de les festes de Sant Climent i Sant Bartomeu de Ferreries i Sant Climent. Com diu el nostre company, en Joan Barceló, dia que passa en campany.

0: aquesta música del Maniquí, amb aquesta peça la qual les autoritats entreguen les canyes verdes en les queixes i cavallers que s'ha finalitzat el jaleo, ja tenim a l'altra banda del telèfon pues a la nostra darrera convidada. Tenim a Lole Estruch Folgado, ella és valdesa de l'excel·lentíssim Ajuntament de Sant Lluís. Molt bon capvespre, Lole, com estàs?
1: Bon capvespre a tothom, beníssim.
0: Bueno, no saps il·lusió que me fa, que sigui per telèfon o sentit-te, Lolés, com a màxima representant, primera autoritat de l'excel·lentíssim Ajuntament de Sant Lluís, tenit-te, a l'altra banda del telèfon, un bon dimarts. Moltes gràcies. I, bueno, sembla que no pot ser, però ja aneu restant dies per arribar a les festes d'aquest poble que tu precedeixes com a valdesa. Què te sembla que torneu a començar a preparar les festes?
1: Bueno, ja queda molt poc, sembla que no arriba mai. Quan comença a assistir, dius, bueno, fins a final d'agost queda molt de temps, però ara ja està molt a prop el dia.
0: Claro, sí, perquè ha passat molt de veres, no? No sé si a tu també te passa molt de veres en sa feina i els mesos i els dies. Semblava que era l'altre dia que xeraven de Sant Joan, començament d'estiu, ja han passat moltes festes i ja tenim, bueno, estem a la meitat de l'agost, quasi ja ha passat la primera quinzena, no?
1: I això
0: ja és damunt, eh?
1: Sí, estàs, passa molt ràpid. La veritat és que sí, els dies passen molt, molt de veres.
0: Claro que sí. Bueno, Loles, fa uns dies que vau presentar el programa de festes davant els medis de comunicació, com sempre, una gran portada, recordant tots els qui fan possibles les festes. Què me pots dir de l'autora o de l'autor i desmuntatge d'enguany?
1: La portada es va fer enguany un concurs de dibuix o pintura per dissenyar el que era la portada, ¿vale? I aquesta va ser la portada triada, bueno, el dibuix triat per ser portada del programa. I és una, bueno, el títol de sobre és La festa som tots, i com bé s'aprecia en el dibuix, bueno, pues, és una representació de que tots, des de petits, grossos, cavallers, protecció civil, policies, Sabessa, ja també surt, o sigui, els gegants, tots són part de la festa, o sigui, la festa la feim entre tots, no? Cadascú des del seu punt, no? Des d'allà on es troba, però la festa és cosa de tots.
0: I tant. Bueno, també, Lolés, al llarg de tot el que d'un d'estiu han anat xerrant amb els organitzadors de les festes i sempre se demana el mateix, respecte per la festa, respecte per el cavall, respecte per els caixers, per els cavallers i per tots els qui fan possible la festa i els qui fan feina durant aquests dies perquè nosaltres us disfrutem. Supos que com a valdesa, d'acord, que hi ha que demanar respecte sempre, no?
1: Sempre, sempre hem de tenir en compte que perquè uns quants ho passem bé i puguem disfrutar de les festes, hi ha molta gent darrere que fa feina i feina quan també voldria estar de festa, no? Però, bueno, aquí sí. Toca fer feina perquè, bueno, aquest és el seu compromís, no?, en tot això. I, bueno, i sobretot és important ser respectuosos amb aquesta gent, no?, que està fent un esforç perquè tots nosaltres puguem disfrutar i, sobretot, amb molt de respecte en els cavalls i en els queixers i cavallers, perquè sense ells no tindríem festa.
0: Efectivament, sí, que és un dels temes que s'ha xerrat molt aquests darrers mesos, no? Respecte al cavall, respecte al caixer, als cavallers, no abusar de la pomada, que no ets el protagonista de les festes, no ets el protagonista de les festes, la pomada, en què faci calor i sigui un refrescant, no?
1: Home, has d'anar al tanto, perquè entra massa bé, molt fineta, i després, quan te puja de cop, després ho pagues.
0: Claro que sí. Però bueno, també hi ha que acompanyar la gastronomia, que tothom sap que és època de coca, és època de bon menjar, és que fan les nostres cuineres, no?
1: Sí, molta coca bamba, molt de xocolata i també fred, i òbviament no pot faltar mai el formatge i embotits, els rubiols, pastissets.
0: Que bé. Hi ha una cosa molt típica de Sant Lluís, Lolés, que supos que ho saps més que jo, que és que era típic en els berenars menjar un tros de formatge en rem.
1: Sí. Bueno, no sabia si era exclusivament típic de Sant Lluís, però bueno, jo ho record.
0: Jo ho he vist en família que tenien pel que ho fa o per...
1: La gent més gran, perquè ara ja jo crec que no es fa tant. Però la gent d'edat... Sí que he vist la gent d'edat menjar formatge en rem, eh?
0: Ah, que sí?
1: És una bona, és una bona combinació, està molt bo.
0: Ah, que sí? I després una bona síndria. Ara que fa calor. Bueno, Lolés, també te volia recordar que, bueno, que com sempre un gran programa, que és qui s'avorreix per qui vol, perquè m'he enterat que teniu més de 65 activitats en el programa. Supos que la festa aquesta que anava tothom de blanc va ser un èxit en el Pau de la Creu?
1: Sí, sí, sí, saps. Ja tradicionalíssima White Party, un èxit d'enguany, una altra vegada, la veritat és que sí. Moltíssima calor feia, però bueno, gens, va aprofitar fins a l'1 darrer per ballar i passar-ho bé. I a més és una festa que ja és una de les que més m'agrada d'aquestes d'estiu, perquè agafa, les que més m'agrada d'aquestes d'estiu, perquè agafa totes les edats. Poden
0: claro.
1: Haver-hi petits jugant per allà i corrent i ballant, i els jovenets, la gent més gran, o sigui, és una festa molt familiar, no? Perquè no és ni per un públic en concret ni per cap altre, no? O sigui, és un poc per tothom. Hi ha estones d'un tipus de música, unes estones d'un tipus d'altre, i bueno, així ens donem un poc sortida a tots els gustos. I és guai veure tanta gent, famílies senceres que van a passar-ho bé.
0: Claro que sí. Bueno, també fa una estona, avui que vespre han tingut en el caixer capellà, en la capellana, el rector de la parròquia, en Jaume, que no s'ha explicat un poquet també la part religiosa de la festa, com és normal, perquè és la festa de Sant Patró, i no s'ha explicat aquestes banderes que s'estan venguent en la imatge de Sant, no s'ha explicat, que no sé si se podia dir, però ell ho ha dit, que era la nova bandera que durà la caixera fadrina o sobreposada, que me sembla que enguany la voleu fer un petit canvi, no?, perquè té molt d'anys, la bandera en l'escut de Sant Lluís, o no? Com està el tema aquest de la bandera?
1: Les balconeres que s'han fet per penjar en els balcons...
0: Això mateix. Sí.
1: Vale, han agafat un poc la imatge...
0: de Sant.
1: Del quadre que vam, bueno, vam fer un mes i mig, que vam tenir el quadre nou que vam fer, no, molt xulo. I amb aquesta imatge, que és una recreació un poc de...

0: les quatre que van fer, perquè era una còpia d'un original que es va cremar, es va destruir en temps de la guerra,
1: pues,
0: també s'ha fet la nova bandera. La bandera que teníem fins ara era, ja estava molt feta a pols, perquè bueno, molt d'anys d'emprar i ja estava molt apedaçada, i bueno, aquesta idea ha estat fer una bandera nova.
1: Que bé, és una imatge molt xula, la de Sant Lluís, que està enjoanat, sé que té coixí en la corona d'espines, amb els claus, la crucifixió, i és un sant francès, home, que és un poble d'origen francès, és un sant francès, Sant Lluís, i bueno, molt xulo. Lolés, aproximadament quan vau començar a pensar el programa? Vull dir, perquè en el cas del castell, xanat amb en Miquel Alsina, van comentar que ell, després del carnaval, ja començava a confeccionar ja pel febrer va començar a funcionar el que és el programa de les festes de Sant Jaume. En el cas de Sant Lluís, quan començau a pensar?
0: Bueno, pues ara no t'ho sabria dir exacte, però no estaríem gaire fora el que va dir en Miquel, eh?
1: Pues carnaval, per damunt Setmana Santa, potser, o antes? Sí.
0: No, antes, no. Jo crec que antes del març ja començam a fer-me moltes coses, perquè després, si no, arribes tard.
1: Ah, vale. O sigui, passau Reis, passau Sant Antoni i ja me n'anau.
0: I ja, carnaval és una cosa, una celebració més senzilla, per tant ja te pots fotre a dedicar bastant a lo que és
1: ses festes.
0: Aquí vas més a poc i no t'agobies tant pensant en lo que
1: hi ha molt de temes.
0: Contractes, moure, licitacions, sí.
1: Clar, hi ha molt de temes per tocar. Enguany ha estat un any difícil per triar el pregoner?
0: No, gens. Va ser molt fàcil. Tot d'una batxebre que feien 20 anys.
1: Ah, mira.
0: Que va ser casual. Vas dir, ja està, ja te'n pregonés.
1: Que guai, no? Vull dir, ha estat com una espècie d'homenatge, no?
0: Jo crec que ha estat els 4 anys, no?, de pregoners, celebracions, no? Perquè els primers pregoners van ser el grup de teatre, que també feien anys que estaven funcionant com a grup.
1: Ah, mira.
0: Després els jubilats, que també feia tant d'anys que estaven com... grup de jubilats oficial, no?
1: Sí.
0: Després, l'any passat, és en Saca, que es va jubilar.
1: Claro, però també va ser un homenatge que li vau fer.
0: Un moment especial, i ara els 20 anys dels Fragues, no? I són tot com a celebracions de...
1: Que xulo. Pues molt bé, sí, és un homenatge.
0: Mira, ha quadrat així, un altre igual.
1: És curiós,
0: no? En un futur, si jo hi som, doncs m'ho quadrat d'una altra manera, però es ve que els 4 pregoners o grups de pregoners han estat per celebrar unes dates concretes, no?, d'aquesta gent.
1: Lolés, enguany serà unes festes molt especials, com cada any, en què sigui, podem dir que són les darreres, de moment, les darreres, que ojalà es puguis continuar.
0: Home, són especials perquè són les darreres d'aquests 4 anys, no?, de mandat.
1: Sí,
0: per tant, són especials perquè, el 23 va ser una il·lusió el poder fer el primer, d'una altra de sortida, no?, amb la introducció en el primer pregó, i ara enguany pues tancarem aquest cicle, no?, de festes. Però qui sap, igual el 2027 tornem a ser aquí, eh? Sí.
1: De totes maneres...
0: No hi ha res descartat.
1: De totes maneres, anar a l'Olest, a on hi ha festa, a on hi ha cultura, ella hi és, li agrada sortir al carrer, li agrada donar la cara de ses primeres com tothom, que li agrada fomentar ses festes, lo nostre, ses tradicions, i per tant, per ella cada any és especial, que sí?
0: No, està clar, cada any sempre hi ha alguna cosa especial. Sempre, perquè la festa en si és especial i mai és igual, perquè sempre canvien les coses, no són les mateixes persones, sempre hi ha coses noves.
1: Claro.
0: I bueno.
1: Bueno, sé que tens Sant Valenciana, o no?
0: Totalment.
1: I ara te tocaré un tema que potser te tocarà un pot ser fibres, perquè sé que...
0: No me toquis els focs, eh?
1: No, és que m'has donat una alegria, que és que m'he enterat que enguany recuperau la traca final.
0: Hombre,
1: que jo me'n record que...
0: No puc tornar a repetir, traca en guany per fer en cas.
1: Però no serà mascletà, no, eh? Serà traca.
0: No, és traca perquè és vespre, però bueno, és el mateix, és un pum allà a saco.
1: Sí.
0: Ja sé que més li caurà fatal, però
1: No, però sempre s'ha fet. Jo no vull entrar en polèmiques perquè hi ha gent que sí, no,
0: no
1: sé
0: però
1: què.
0: Però això hi ha molta polèmica, eh?
1: Sí. Bueno, però, Loles, és que si t'ha de fer una comparació, que no m'agrada fer comparacions, a vegades estem mirant elements de ses festes, que molts elements de ses festes són, bueno, són introduccions que van introduir, i me sembla que un dels elements més antics de ses nostres festes són els focs, perquè des del principi ja es feien focs a tots els pobles, no? Vull dir que és una cosa de tota sa vida, no? Els focs.
0: Sí, bueno, però ara hi ha pues, bueno, tot un seguit de moviment que és bueno, per el benestar animal, antifocs, que això s'estrega dels animals.
1: Ah, això també.
0: No dic que no, però jo què vols que te digui? Jo, vamos, en valencià jo no puc renunciar a la
1: claro,
0: porta.
1: Claro, claro.
0: Aquesta però... oloreta que fa...
1: Clar. És que, Lole, jo me'n record de tota sa vida, jo que som d'amor, jo sempre he vist els focs, pues, a les esplanades, els tiraven davant el quarter, després ja els van passar en esport, els van passar... I era un clàssic, i després el darrer dia de ses festes, de retro i fins l'any que ve, si no vol, vull dir que sempre ha estat així.
0: Jo, una festa sense focs o sense traca, o sigui, sense...
1: Clar, t'entenc.
0: Petardes, com diríem... No, no, ja no és una festa.
1: Clar, no, però això... Però, bueno, jo t'ha tret el tema,
0: bueno,
1: perquè...
0: Sí, cada vegada que quedant menys, perquè a vegades jo crec que m'ho
1: sabem. Sí, però hi ha una cosa que no ho vaig entendre, Lolesa, hi ha una cosa... Sí.
0: Jo que llum i leig i...
1: Sí, jo ho respect, jo ho respect.
0: Que està molt bé, ho respect, però em posis un pólvora,
1: clar,
0: no lleva tot l'altre.
1: Claro, per això...
0: Però bueno, gustos i...
1: Claro, claro, això. Però el que no cap d'entendre és una enquesta que es va fer que deia que sí, que sí, deia que sí, jo me sembla que no, vull dir que hi ha sí i que no, vull dir, hi ha les dues bandes, no? Perquè, bueno, aquí som bueno, un poc conservadors, aquí som un poc conservadors de tradicions, home, jo què vols que te digui? Jo era petit i ja se feia repique de campanes, disparo de morteretes o disparo de cuetes, salir de los gigantes cabezudos, vull dir, sempre ha estat així, quatre cuets i començaven ses festes.
0: I ja
1: està. I ja pots trucar a fer el xupinasso, vull dir, quatre coets i ja està.
0: Ja està, això.
1: Claro, i això. Molt bé. Loles, més cosetes ja, quasi per acabar. Com sempre, demanem a la gent que participi, que estigui en les ordres que donin els cossos de seguretat, que pines jaleo bus, el tema dels aparcaments, tot això, com sempre, que ho respectin.
0: Hombre, sí, tota la gent que vulgui venir a les festes, són benvinguts. I si poden venir amb transport públic, molt millor, perquè aparcament a Sant Lluís, bueno, anarà una mica just. Tenim una tanca que
1: claro,
0: ja vam habilitar fa 2 anys, que mos cedeix una senyora d'aquí a Sant Lluís, na Pili, molt agraïda sempre que mos cedeix la tanca per aquest cap de setmana.
1: Mm-hmm.
0: I, però, bueno, tret de so i el poc pàrquing que tenim naltros, quan arriba, clar, tothom de fora poble, clar, acaba que aparquen per on poden.
1: Claro que sí. Bueno, sí, jo me'n record...
0: Que puguin venir en transport públic és que és molt més pràctic.
1: I claro, i més còmode.
0: Veus una mica més a la cuenta, pues ja està, no has de passar cap pena.
1: Claro. Lola, és una altra cosa que també vull destacar de les festes de Sant Lluís és que enguany, a principis de setembre, enguany recuperau Sant Lluïset, perquè l'any passat va haver Santa Tecla, perquè no va haver cap de setmana lliure antes de les festes de Mau de Gràcia. Enguany tindreu Sant Lluïset, que torna... Sí. Festes menors, com sempre, amb aquesta tradició, que també vosaltres sou també, bueno, aquesta tradició de Sant Lluïset, no?
0: Nosaltres som de Sant Lluïset, i quan Sant Lluïset no es pot fer perquè coincideix, doncs pues passam a Santa Tecla, sempre tenim un plan B, o sigui, no mos quedem sense ser segona festa.
1: Claro.
0: Si no és un sant, seràs altre. Sí, que la qüestió és festa.
1: Que guapo.
0: Home, no. El típic és Sant Lluïset, perquè són més vegades que celebra Sant Lluïset.
1: Claro,
0: Santa Tecla,
1: ses festes menors.
0: Aquell
1: festes.
0: Any, que, exacte, que coincideix, i per tant... ja no pots, bueno, ja no treu celebrador i passam a la Santa Tecla.
1: Beníssim.
0: No,
1: beníssim. Lones, tres moments o més moments que t'emocionen de ses festes del teu poble? En tots els dies, eh? De tots els dies, eh? No fa falta dir dia ni xata de festa, ni... Vull dir, el que més t'agrada.
0: A mi és de retoc.
1: Sí?
0: És de retoc, sí. De retoc de Fabiol i, òbviament, pues, la part dels focs també m'agrada molt.
1: Els focs artificials. Que xulo.
0: És igual. Mentre hi hagi pólvora i és de retoc.
1: Clar que sí.
0: Aquí ja mesclar amb lo valencià, amb lo menorquí.
1: Claro, però tot on repetir que jo sempre n'he vist, de tema de focs, aquí sempre n'he hagut, clar que sí. I ja, per acabar, Lolés, el tema de ses carrosses, sé que no dependés de vosaltres, dependés de sa gent. Tu trobes que això és un punto y aparte, però que algun dia volverà? O no?
0: No s'ho sap mai, no s'ho sap mai. O sigui, ho vam intentar una altra vegada, sí, demanant abans de gent, i la resposta va ser una única... Bueno, un petit grup que va estar... Sí. Llavors la gent ho demana, ai, no feis carros, i bueno, però pues, la gent no participa.
1: Claro.
0: O sigui, jo fer carros quan les fan altres municipis que ho respect, que te donen tot fet i tu arribes allà, només claro. Has de posar estranja i sortir, home, es podria fer, però... No sé, la gràcia té, és la gràcia que tenien antigament, no? Que tu
1: sí, i tenia la seva història, però que llegia...
0: I tenia cadascú la seva part de crítica, un any una cosa, un any una altra, no sé, és diferent.
1: Sí.
0: Un poc d'aquest esperit crític, no?, dels grups de joves.
1: Claro.
0: Però, clar, ara la gent fa massa feina i la gent no en vol de feina.
1: Claro. Però bueno, això també pot ser, no té res que veure amb aquest tema...
0: No, jo no dic que no pugui tornar, eh? O sigui,
1: sí, però no dependés de vosaltres, eh?
0: Quatre sí. grups disposats a participar i ja està, ja. Ja
1: claro. Una altra vegada. Però no dependés de l'Ajuntament, dependés del poble que ho vulgui fer, que és el que he dit jo, exacte. No?
0: Així perquè, com clar. Estan muntades aquí, és depèn de la gent del poble.
1: És
0: ara, si tu les muntes d'una altra manera, com fan altres bandes,
1: claro.
0: Ja està, és una mica des de l'Ajuntament, però bueno, no és...
1: Sí.
0: Idea que s'havia fet aquí a Sant Vicent.
1: Sí, però de totes maneres, no. L'Olé, els dos únics pobles que manteníeu la tradició era l'O i Valtros. Perquè Mo fa molt d'anys que va desaparèixer per decisió de l'equip de govern, que jo me'n recordo que va entrar un ajuntament i va dir que les crosses de Mo s'acaben i ja està. I en canvi, l'O per Sant Llorenç i Sant Lluís sempre s'ha mantingut, vull dir que és una
0: sí,
1: cosa...
0: Sí, bueno, mira, ara ja està, ara ja només queda l'O.
1: Bueno, tampoc no tenim que ser negatius, jo vull creure que a mi em fareu una temporada i tornar a partir.
0: Igual,
1: mira,
0: torna a partir.
1: Perquè ara mateix hi ha hagut tradicions que han tornat a puestos, eh? Amb el castell, per exemple, has deixat l'Udol fer aigua i he tornat a pujar. Vull dir que
0: sí,
1: no
0: és que has reviscolat, doncs bé.
1: Però això dic que no se sap mai, a millor d'aquí a 15 anys tornen les carrosses.
0: Tornen per aquí.
1: Molt bé. Doncs pues, Loles, ja per acabar, un desig per aquestes pròximes festes de Sant Lluís Rei de França? Per tothom que t'escolta?
0: Bueno, doncs pues que tots els lluïssers, lluïsseres i visitants pues, que ho passin d'allò més bé, sempre ensenya. I que disfrutin sobretot d'estar amb els seus, amb les famílies, amb la família i amb els amics.
1: Beníssim.
0: Si l'any que ve no sabem què pot passar.
1: Bueno, però torno a repetir el que t'he dit tantes, Lolés, aquests anys que has dedicat com a primera autoritat del poble, gràcies per la bona feina que has fet, gràcies per estimar Sant Lluís i gràcies perquè a Montellà Festa hi és ella. I és tu, ets la teva família, i això no abaratarà, vull dir, estiguis o no estiguis...
0: No, jo m'agrada estar amb tots els pregals, la veritat.
1: Per això dic que de l'Olet sempre n'hi haurà, a Sant Lluís.
0: Sí, n'hi haurà per estona.
1: Moltes gràcies, molt bones festes, gràcies, i en nom de Ràdio Castell, gràcies per dedicar-nos aquesta estoneta, que, bueno,
0: gràcies.
1: Me feia falta xerrar-se a Valdesa avui per acabar el programa.
0: Bé. Molt bé.
1: Una abraçada.
0: Bones festes a tothom.
1: Bones gràcies, festes a tothom. I molta adéu. Salut. Enhorabona. Adéu. Gràcies. Bueno, no podia faltar la primera autoritat del poble de Sant Lluís, Naloles Truch Folgado, la batlessa de l'excel·lentíssim Ajuntament de Sant Lluís, que no s'explica moltes coses. És una pena que Sant Lluís en guany no faci carrosses per segona vegada, però no és... Bueno, no és culpa de l'Ajuntament, el poble de moment no està per la labor, però esperem que cada any pugui tornar. Pues moltes gràcies a la batlessa de l'excel·lentíssim Ajuntament de Sant Lluís. Era la darrera cridada que ens faltava per acabar el programa d'avui. I nosaltres ja pràcticament ja no us anava a despedir.

Bueno, i després d'haver posat punt i final per la nostra part amb el programa d'avui, a totes les festes del mes d'agost, la pròxima mirada ja nos mira en el pròxim diumenge, dia 30 d'agost del 2026. Diumenge dia 30, aproximadament a les 5:30, serem aquí des que vespre per oferir-los un programa molt especial. Serà el programa especial que dedicarem a les festes de la Mareu de Gràcia de la ciutat de Mó. Un any més haurem fet aquest llarg recorregut que no s'ha duit des de juny en Sant Joan Bautista fins la Mareu de Gràcia a setembre. Diumenge, dia 30 d'agost, darrer diumenge del mes, estarem a una setmana de que arrenquin les festes de la capital, ja que diumenge, dia 6 de setembre, serà el dia d'espregó de festes. Pròxim diumenge, dia 30 d'agost del 2026, a partir de les 5:30 aproximadament, serem aquí amb l'especial Festes de la Mareu de Gràcia, programa que dedicarem a la nostra audiència maonesa. La nostra estimació a la patrona de la ciutat de Mó, aquella que la podem visitar cada dia, en aquest santuari que té el seu nom, Santuari de Gràcia. És ella, sa qui vela per als nostres difunts. Nos sentim el pròxim diumenge, dia 30 d'agost, a partir de les 5:30, especial Festes de la Mare Déu de Gràcia 2026, Ciutat de Mó amb festes. I farem el darrer sorteig. Un sorteig dedicat a les festes de la Mare Déu de Gràcia, les festes maoneses. No us ho perdegueu.

Pues moltíssimes gràcies a tots els qui haveu fet possible aquest programa d'avui. Primer de tot, a la nostra audiència que ens ha cridat. Una mostra, una vegada més, de l'estimació que teniu. Una part de l'audiència que telefona per la nostra emissora, per aquest dial amic. Gràcies a Juana Plaça, gràcies a Marga Lombarte, gràcies a Nanis Fortuny. A tu, a vostè, que no s'escolten, que no cridi, que tenen la sana costum d'encendre la ràdio i escoltar tots els espais que hi és possible, de dilluns a diumenge. Moltes gràcies. Moltes gràcies a aquests col·laboradors que avui han tingut per telèfon amb aquestes connexions. En Bep Portella, mossèn Jaume d'Enclar Quevedo, rector de la parròquia de Sant Lluís, rei de França, i caixer capellà de les festes de Sant Lluís. I en Loles, batlessa de l'excel·lentíssim Ajuntament de Sant Lluís. Moltes gràcies.

res més. Moltes gràcies per l'escolta. Tornarem, com he dit, amb aquest programa especial dedicat a les festes patronals de la ciutat de Mol, el darrer diumenge del mes d'agost. Els hi recordo que d'aquí una estona, si tot va bé, tindran en Alitxo, en Alejandro Vega, en Jazz B, i que els hi espera una setmana de programació. Sempre i quan vostès estiguin en aquest 103.4 de la FM o en la pàgina web de l'estalentíssim Ajuntament del Castell o Radio Garden. Res més, molt bon capvespre i una vegada més, molt bones festes en el poble de Sant Climent i molt bones festes en el poble de Ferreria, sense les festes de Sant Bartomeu Apòstol. Ferriorencs i Sant Climenters, bones festes. Estimats oients, molt bon capvespre, bona setmana. Gràcies. Un dimarts més, Ràdio Castell 103.4 de la freqüència modulada emissora municipal t'ha oferit el programa Nuestras Bandes. Bandes de música, agrupacions musicals i orquestres de tota Espanya. Ràdio Castell, un dimarts més, en

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdios Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.
1: És un tema en Technicolor per a ser algo útil.